0: Mes per què, m'han pas dit a l'escola.
1: Radio Citane.
2: Per què, m'han parit.
1: L'emoció del país.

0: Bona tarda, amics.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda, Santi, i a tota la gent de la Terra Alta que ens escolti. Doncs anem a fer el nostre programa d'avui dintre el tradicional Terres d'Ebre. Anem a parlar únicament de la Terra Alta. I així, doncs, tothom estarà a la mar de content, tothom s'hi trobarà, i és un mitjà també, com un altre, Santi, de donar les gràcies a aquests amics del Consell Comarcal de la Terra Alta de l'ajut que ens han facilitat per poder parlar de casa d'ells.

0: Bé, doncs, Santi, bona tarda a tots, com repeteixo. I, per exemple, no sé si tu estaries d'acord amb això, és que dintre del que hem rebut de la Terra Alta, una de les coses que trobo curiosa i molt bonica és, dintre d'un llibret que ens han donat, que parla de tots els pobles, hi ha una presentació que trobo molt bonica i la vaig a llegir. La Terra Alta, una comarca de Puig de la Catalunya, c'est peut-être une des plus méconnues de tout notre pays. Mais peut-être aussi une des plus authentiques et singulières de ce qui forme la principauté. La principauté, c'est le nom qu'on donne à la Catalogne. Hein? La seva situació al sud-oest de Catalunya i contigua a Aragó li ha configurat una idiosincràsia única amb una personalitat pròpia i arrelada a cadascuna de les persones d'aquesta terra. Aquestes característiques que s'estenen a tots els aspectes de la vida cultural, gastronòmica, paisatgístic i humà. Hi ha 12 raons per conèixer-la, 12 raons encarnades en cada una dels municipis que l'integren. Història, costums, tradicions. Fan de la nostra comarca un dels escenaris idonis per gaudir del lleure contacte amb la natura en un mar tranquil i plàcid allunyat del trànsit urbà. La Terra Alta us encisarà per a gran varietat de monuments històrics, els seus paisatges i la seva exquisida gastronomia. Serà bo que aneu descobrint poc a poc amb tota la seva riquesa cultural i humana. En aquesta guia que mos han dat, trobareu la informació necessària per conèixer els nostres atractius turístics, gastronòmics, els espais naturals, la riquesa arquitectònica i històrica, els museus i, sobretot, l'encant, surtout, la beauté de nos villages. Doncs això és, no us esteu de venir a la Terra Alta, això és, doncs, una de les declaracions del conseller en cap del president de la Terra Alta. Doncs jo crec que quan s'ha dit coses així, quan s'invita la gent per mitjà d'una presentació aquesta, doncs ja és una bona cosa.
1: I tant, sí, sí.
0: Nosaltres hem trobat a l'acull, jo personalment, potser perquè m'he adreçat més per telèfon, per escrit, i fent xerrada amb la gent dels pobles, dels ajuntaments, o que sé, doncs m'he trobat veritablement sí. Je me suis trouvé dans une ambiance vraiment extraordinaire. Les gens, ils ont été extrêmement accueillants. On a rigolé. C'est vrai, parce que bon, en plus, on a un caractère ouvert des gens de ces régions-là. On pourrait dire, c'est peut-être une des parties la plus souriante du pays de la Catalogne. La gent, quan parla, sempre està pesat a fer. No gresca, però és més cantador, diríem, que els altres llocs, l'accent, el parlar, la mena de ser de la gent. I doncs bé, no és estrany que tingui, per mi, doncs hagi estat encisat per aquesta mena de ser d'aquestes comarques. Sí. Hem parlat de monuments, hem parlat d'història, de les carruïnades, hem parlat de tot. Gastronomia, perquè la gastronomia també ha parlat. On ha parlat, tu sé, on ha parlat de feta, biglígia, on ha parlat de joveixotes, de la terra alta, les ballades, les dansades. Doncs hem parlat de moltes coses.
1: Et deixes una cosa.
0: El què?
1: Del vi.
0: I l'oli.
1: També.
0: Però el vi sobretot també. Bien sûr, Santi ha raison quand il dit que je n'avais pas mentionné le vin extraordinaire qu'ils ont dans ces régions-là. Enfin, ils ont tellement de choses qui sont bonnes. Il nous faudrait 4 programmes entiers pour pouvoir parler de belles choses. Enfin, aujourd'hui, on va parler en général de la Terre Alta. Et je répète aussi, très content de remercier ces gens-là par son esprit.

0: Bé, la comarca de la Terra Alta està situada a l'extrem sud-occidental del Principat de Catalunya. Té una extensió de 740 quilòmetres quadrats i una població aproximada de 13.000 habitants. La integren 12 municipis, que després en parlarem. Uh-huh. Aquesta comarca catalana, pertanyent a la Catalunya Occidental, està situada entre el Matarranya, al sud-oest, el Baix Ebre, al sud-est, la Ribera d'Ebre, a l'est i al nord-est, i el Baix Inca, al nord-oest, i Aragó, evidentment, a l'oest. Té aproximadament 1.127 quilòmetres quadrats d'extensió i està constituïda per dues unitats morfològiques ben diferenciades. El sector oriental és una àrea muntanyosa formada per les serres de l'Espina, Pàndols i Cavalls i els darrers contraforts dels ports de Beseit, amb altures que oscil·len entre 1.200 i 600 metres d'alçada. I la resta del, per altra banda, la resta de la comarca és una avançada de la depressió de l'Ebre, caracteritzada per relleus poc marcats que formen taules, graonades i plataformes estructurals en les quals tot just comença a actuar l'erosió fluvial. La seva altitud oscil·la entorn dels 400-500 metres. Pel que fa al clima, hem de dir que és un clima mediterrani, però amb una força tendència continental, a causa de la proximitat de la depressió de l'Ebre i una barrera orogràfica oriental que obstaculitza l'entrada d'aire mediterrani. Les temperatures són baixes a l'hivern i caloroses a l'estiu. La pluviositat és escassa, oscil·la a l'entorn dels 400 mil·límetres anuals.
1: Doncs ben segur amb aquestes coses, per exemple, també és una de les coses curioses i diríem, és la quantitat de barrancs que existeix en la composició del terreny, eh? I una de les coses que trobo boniques, perquè cada vegada que sento aquest nom, és una de les coses que m'agrada, que per exemple diu el clima mediterrani continental sec, com es diu, influït per vents de Garbí, perdó, segons nosaltres anem Garbí. Doncs el pervents de Garbí. Doncs aquest nom el trobo a mar de bonic, sí, perquè sí, ens demostra que és un vent ben bé de casa nostra. Hem vist, bé, d'una manera general, ja parlarem dels pobles, però hem vist, doncs, una quantitat d'edificis amb uns porxos molt bonics, que aquest tipus de porxades o de, doncs, es troben molt sovint en la prolongació o perllongació, diríem, tradicional de les comarques de la Franja de Ponent, que cada vegada que n'hem parlat doncs es troba, és veritat, sí, sí. Vam parlar una vegada d'Arnes, entre altres, i aquesta casa d'aquest ajuntament amb aquests porxos allò, doncs és meravellós, i aquest, sí, tipus de porxos el trobes que vagis de Madrid de Llitera, que te vagis cap a aquestes bandes, tot, potser el nivell gairebé de Lleida. Sí. Després ja no és exactament el mateix, sí, però fins i tot aquestes contrades, doncs, és alguna cosa meravellosa. Anem a sentir una música més, sí, i després parlem, bé, perquè hi ha quantitat, ja, i no volem deixar de parlar sobre aquesta comarca, va, no oblidem pas, no som en train de parlar de la Terra Alta, retenez bien ce nom là, parce que si vous allez voir, on vous aura jamais menti, et cette fois-ci encore moins.

0: principi, doncs ara ens vas a parlar, jo crec, de vegetació.
1: Sí, pel que fa a la vegetació arbòria, en lluita amb les condicions climàtiques de la Terra Alta i amb la degradació provocada per l'home, creix confinada als sectors septentrionals i oriental, en coincidència amb les àrees més muntanyoses. Hi ha boscos de pi blanc i d'alzines que alternen amb extenses àrees de coscoll. Hidrogràficament pertany a la conca de l'Ebre i passa al Matarranya amb els seus afluents que drenen el sector occidental i central i la canaleta, el sec i el dels estrets que drenen el sector oriental. Si t'hi fixes, sí. Als Països Catalans tenim molts rius que es diuen riu sec.
0: Sí, sí, el riu sec és una cosa molt particular nostra, eh?
1: Sí, sí.
0: Que te'n vagis d'una part a l'altra, el riu sec.
1: Sí, pel que, començant a parlar pel que fa a la història, el poblament sembla molt antic, el poblament del territori. Hi ha restes arqueològiques que remunten fins al Paleolític Superior. Durant l'època ibèrica, la població ja vivia concentrada en petits nuclis al llarg de les valls dels rius. Entre aquesta massa orogràfica, les pluges i els corrents d'aigua, en lenta i constant erosió, han excavat conques de dejecció per on les aigües flueixen a l'Ebre. Enmig d'aquesta geografia tan fragmentada i sovint esquerpa, al bell cor de la regió s'establiren els primers pobladors, que eren, com a totes les terres de l'Ebre, els ilercavons, un poble preromà de cultura ibèrica que va posar el seu nucli sobre el curs final de l'Ebre. Les primeres notícies que en tenim remunten als voltants del 800 abans de Crist i consisteixen en restes de ceràmica i sepulcres de fossa. Vivint en un lloc muntanyós com la Terra Alta, allunyat de les rutes tradicionals d'invasió, els seus descendents al territori han donat un dels grups humans que conserven més bé la puresa ibèrica de tot el Principat de Catalunya. Continuant amb la història, doncs, amb segles posteriors, l'arribada dels grecs i els fenicis va escampar sobre aquest ribatge mediterrani la cultura, les tècniques i els coneixements ja establerts a la Mediterrània Oriental, especialment pel que fa a la matèria agrícola. Això provocà la immediata transformació dels sistemes de vida de les tribus primigènies de la Terra Alta, que així es pogueren expandir per la comarca a la recerca de zones més apropiades per al conreu. Es van organitzar, doncs, uns nuclis de població, els actuals, documentats d'ençà de la conquesta de Ramon Berenguer IV, l'any 1153. El comte Ramon Berenguer encomanà de repoblar aquesta terra, projecte dut a la pràctica a partir de 1185 per a l'ordre dels templers. Avui en dia podem dir que la Terra Alta ha patit una regressió demogràfica que ha afectat a tots els municipis de la comarca degut principalment a l'èxode rural. És normal, i en hem parlat altres vegades, doncs, que Barcelona, clar...
0: És com una llum que, sí, que trau les arnes, eh? Sí, no hi ha... Les papallones de nit van al voltant de la llum. Doncs Barcelona exerceix, doncs, com una lluminària, una atracció.
1: Sí.
0: Esclar, la gent també es té que reconèixer que és la modernitat d'avui en dia, es deixen les coses tradicionals amb un que viure tradicional, doncs, per anar a la vila, perquè la vila d'ets bé, te lleves de bona hora al matí, fas 9 hores i 8 hores amb dues vegades i després, doncs, estàs lliure.
1: Exacte.
0: Fins a d'altres. En canvi, quan tens el treball del camp, doncs, quan hi ha unes certes èpoques que arriben, tens que fer la feina, tens... Exacte. Que fer la feina, i si aquell dia, aquells dies tens que fer 12 hores de treball de llum a llum, gairebé per incidir, doncs, els tens que fer.
1: Sí, és exacte. Per això l'economia bàsica de la Terra Alta s'ha quedat reduïda bàsicament al sector primari, fonamentalment l'agricultura. I clar, sabem que la gent jove, malauradament, són pocs els que...
0: La terra és molt baixa,
1: sí,
0: i és molt dur de poder-se acotar, que és una de les coses. Bé, sé que m'ha de ser curiós, disons, qui resta. Bon, évidemment, quand on dit les jeunes, disons la jeunesse d'aujourd'hui, hein. Mais dans l'ensemble, bon, encore, on ne voit pas uniquement que des personnes très, très, très âgées, disons, encore maintenir les champs ou les terres. Hein. Parce que, une famille, le problème, c'est une chose, que si, par exemple, avui en dia la démographie a baixat bastant en molts sentits. Hein. Si, par exemple, una famille, abans teníem famílies de 3 o 4 fills. Mm. Els 3 o 4 fills, doncs, un es quedava per continuar continuïtat al treball de la casa, o que fos dels pares, o la masia de Pairal, o que sigui, i els altres doncs se n'anaven, o es llogaven en un lloc, o es llogaven en un altre, però bé, però és que avui en dia, és clar, fins i tot hi ha moltes cases que es queden abandonades. Jo he vist a la Franja de Ponent aquesta regressió, que és veritablement quelcom, que hi ha llocs que sortosament no són així, però jo he vist en certs llocs a la Franja de Ponent que fa una pena terrible, perquè veus els pobles que s'enrunen progressivament. Sí. O gent se n'ha anat a viure o a treballar a Lleida, ja no torna al poble.
1: Sí, sí, sí.
0: O, per exemple, tornava al poble dos dies per setmana, el dissabte o el diumenge.
1: Sí, recordo que a la Franja hi ha pobles que estan pràcticament abandonats, com per exemple el poble de Montanyana.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I te'n vagis cap a la part de Barbastro, que és tocant, sí, diríem, entre el Somontano i la Franja de Ponent, Vallitera, doncs hi ha alguns poblets, per exemple, Estadilla, llocs que encara parlen com nosaltres, encara, sí, parlen, sí, com nosaltres, i doncs allí doncs et quedes esgarrifat, sí, sí, sí. I més amunt cap a la muntanya, en pobles que gairebé no queda ningú.
1: Ja, ja.
0: Però sí, fi, sí, sí. La Terra Alta encara té aquesta sort que no és així.
1: Sí. Sí.
0: No, il faut
1: retenir. I esperem que
0: le fait qu'il y ait la mer qui est pas loin de l'ensemble, tout ça, ça facilite beaucoup de choses.
1: Sí. Doncs, pel que fa als conreus, tal com estàvem dient, els conreus de secà predominen sobre els de regadiu i, evidentment, els conreus més difosos són els de la vinya, l'olivera i els ametllers.
0: L'olivera.
1: Sí.
0: Les oliveres. Les olives. Ai, això és... Bé, escoltem una miqueta de mosquetes, després continuem. Molt bé.

0: Doncs ara, Santi, anem a parlar també d'una de les coses que és molt interessant. Hi ha una cosa que és très interessant dans nos régions, no? I surtout dans cette région-là, la Terre Alta, c'est le vin. Le vin, el vi. C'est vrai. J'ai toujours dit dans nos programmes, nous avons cette chance d'avoir une terre qui nous fournit un vin extraordinaire grâce au travail d'ensemble de soins de la vigne portés par l'homme, mais surtout le climat aussi et peut-être la qualité des cépages aussi. Donc, no és d'estranyar que tinguem uns vins de, com diem nosaltres en català, de Mare de Déu. Uns vins de Mare de Déu, perquè són les coses, són boníssims, eh? Doncs la Terra Alta produeix 300.000 hectàlits de vi anuals. La seva situació i condicions meteorològiques fan que el raïm tingui un grau força elevat. Els vins blancs es distingeixen per l'alta graduació alcohòlica, 11 i 15 graus. Els negres són de menys graduació i els rosats resulten afruitats i d'un color molt peculiar. També s'obtenen vins generosos, secs i dolços. L'any 1982, els vins de la Terra Alta van ser reconeguts amb l'atorgament d'una denominació d'origen. La ruta del vi comença amb la visita al celler cooperatiu de Gandesa, edifici modernista construït per César Martinell l'any 1909. El celler disposa d'una agrobotiga on es pot adquirir vi i productes de la comarca. Després de la brema s'hi celebra la festa del vi, en què és tradicional menjar la típica clotxa. Doncs sí, voilà, c'est deux choses qui vont ensemble, la fête des vendanges, on peut acheter et déguster des vins extraordinaires et manger la clotxa, ce repas typique, que c'est un seul repas unique pour les gens qui allaient travailler la terre à l'époque, eh? A Corbera d'Ebre produeix vins blancs i de varietats, Garnatge, Macabeu i Aparellada, negres i de Garnatge i Carinyena. Aquests vins es distribueixen arreu de Catalunya i Espanya. Des de Corbera es pot arribar fins a Vilalba dels Arcs, on els seus vins han obtingut importants guardons en diversos certàmens. Cada any s'hi celebra la festa del vi, en què es fa un dinar popular i una mostra de vins a la comarca. Voilà, un repas populaire avec un échantillonnage de vins de la région, mais voilà, on en revient toujours à ces fêtes. Toutes les fêtes, toutes les expositions, c'est un motif, disons, une autorisation à faire des fêtes populaires avec la participation de tout le monde. I Déu mos guardi encara de guardar aquestes tradicions, perquè si no malament rai, eh? Batea, amb uns 4.000 hectàrees de vinya, és la primera població productora del raïm de la denominació d'origen Terra Alta i de tota la província de Tarragona. 25 antics trulls acullen en actualitat diferents naus d'envelliment del vi d'una sala de degustació. Doncs el Batea és un dels llocs que a tu t'agrada també.
1: I tant,
0: sí, el poble i el vi.
1: O sobretot el vi.
0: Les dues coses, eh? Continuant amb la ruta s'arriba a Bot, on la vinya és cultiu més important. En aquesta població es poden realitzar magnífiques passejades i gaudir d'un entorn natural de bellesa singular. Finalment s'arriba a Pinell del Brai, on es troba el celler cooperatiu d'estil modernista, construït entre 1917 i 1922. I destaquen els arcs de totxo, els típics, elíptics, perdó, del seu interior i elíptics. Interior, un magnífic fris de ceràmica vidrada, obra d'en Xavier Nogués. D'on farà el motiu de plus per aller a la Terra Alta? Sí, tens alguna cosa que afegir-hi?
1: Sí, no, que t'has deixat que és important destacar-ho, que la cooperativa és obra de l'arquitecte César Martinell.
0: Ah, sí, que jo ho he vist al principi, però sí. En un altre lloc, eh?
1: Ah, sí.
0: A Gandesa, també. Doncs, veure, doncs motiu de plus per visitar la Terra Alta. Què és que vous avez de plus? Vous avez el soleil, vous avez le clima, vous avez une bonne nourriture, un air très frais, très bon, il y a en plus un vin extraordinaire et l'accueil des gens. Donc je crois qu'on peut rien demander de plus que visiter la Terra Alta.

0: Bé, parlant de la Terra Alta, hem de parlar forçosament també de la Via Verda. La Via Verda, doncs, és un camí que s'ha recuperat d'una antiga via de tren, que s'ha recuperat ara, doncs, per passejades, per anar en bicicleta, etc, etc.
1: És on hi havia el carrilet?
0: No.
1: Ah, no, és una altra Via Verda, sí, sí, aquesta, sí, sí. D'acord, d'acord.
0: Doncs, la Via Verda era una antiga... Sí, ara us en parlaré. La Via Verda és una proposta turística, cultural i esportiva que posa a l'abast dels practicants de l'excursionisme, el ciclisme de muntanya i l'equitació, un itinerari ple d'indrets meravellosos, d'espais gairebé verges, on la tranquil·litat i el silenci són les notes predominants. Aquesta ruta transcorre per un tram de ferrocarril fora de servei que unia les poblacions de la Puebla de Híjar i Tortosa. El tram recuperat per les activitats de lleure és el comprès entre Arnes, Lledó i el Pinell de Brai, d'uns 23 quilòmetres, el qual travessa els termes municipals d'Arnes, Horta de Sant Joan, Bot, Prat de Comte i el Pinell de Brai. L'itinerari creua el sistema prelitoral, és a dir, les serres de Pàndols i les serres de Cavalls, i per altra banda també travessa els ports de Beseit. Discorre per zones que en conjunt presenten una diversitat de paisatges de gran valor intrínsec, en les quals es combinen els ambients rurals amb predomini de conreus de secà, que alternen amb clapes de bosc, amb altres relleus muntanyosos on predominen unes formes abruptes amb parets escarpades, plegaments espectaculars i passos estrets a la zona del riu Canaletes. La ruta comença a Arnes i segueix en direcció a Horta de Sant Joan, des d'on s'obté una magnífica visió del convent de Sant Salvador i dels ports de Beseit. A partir d'aquí té un recorregut paral·lel al riu Canaletes, que és un petit afluent del riu Ebre, amb diferents ponts i túnels. En aquest riu podem trobar punts de gran bellesa, com són la zona de les Olles, a Bot, el balneari de la Font Calda, a Gandesa, i la zona de la venta del riu, el Pinell de Brai. Després de passar per Bot, aquest itinerari s'endinsa per les serres de Pàndols i de Cavalls, on es poden admirar unes impressionants parets de roca escarpada, ideals per a la pràctica de l'escalada i del senderisme.
1: O sigui que en si, doncs, és una pas formidable amb la quantitat de coses, sí, que ha d'haver recuperat el traç d'aquesta via de tren, doncs, per poder, doncs, servir com a lleure perquè la gent d'Esbarzo tingui aquests llocs més d'art. Una de les coses que, per exemple, tornem a parlar d'altres coses, però, per exemple, una de les coses que a mi em fa gràcia és l'artesania en aquestes regions, que hi ha moltes coses, es fa, hi ha aquest lligam, et dic, com el que jo he vist siguent petit, en els pobles, doncs bé, de considerable quantitat de vins, això és el que hem dit, un envejable força i qualitat de la comarca, que produeix, afavorir el naixement de l'artesania relacionada amb el seu transport. De la qualitat dels vins autòctons ja en parla, doncs, en Virgili, Plini, Marcial. La més importància vinícola d'aquest petit territori és antiga i documentada. Així, a la carta del Mària, datada del 15 de gener de 1267, ja es parla expressament d'assumptes referents al vi i a la brema d'aquestes comarques. Aquesta tradicional indústria relacionada amb el vi es manté ben viva a Gandesa. La pell de cabra constitueix la primera matèria bàsica d'una manufactura que produeix tota classe de pells i botes de qualitat superior. D'altra banda, la fabricació manual de botes segons la tradició i ofici també continua vigent a Gandesa. El Pinell de Brai va ser molt freqüent la fabricació de senalles, sàries i altres objectes d'espar, de palma, gràcies a l'abundor del Bargalló, molt comú en aquesta geografia meridional, més aviat àrida. També es mantenen els procediments tradicionaris de la fabricació de rajola rogenca, ben apreciada en decoració, i de la rajola refractària. Per exemple, muntant, que això no és d'estranyar, jo he vist aquestes artesanies en molts altres llocs, per exemple, pujant a Tabarí de Llitera n'hi havia alfereries, cantereries per fer gerres, xerretes, tenalles, totes les coses allò. Després, doncs, muntant més cap amunt, altres llocs, Sant Esteve, també de Llitera, també és un altre lloc que també hi ha calfereries. Però avui en dia això és dissortadament, les rajoles aquestes es fabriquen encara potser, doncs, per

0: bé, doncs ara Santi ens farà 5 cèntims, aquesta expressió típica catalana també, de dir, ens en farà 5 cèntims, doncs de la Ruta de la Pau. La Ruta de la Pau, perquè com ens diràs tu ara, c'est une région qui a dû subir les horreurs, en général, de cette guerre fratricide qui a eu lieu entre 36 et 39.
1: Sí.
0: Doncs explica'ns això, què és el que significa la Ruta de la Pau.
1: Sí, perquè diguem que la Terra Alta es va produir, diguem-ne, malauradament, potser la batalla més sagnant de tota la guerra, on van morir aproximadament unes 150.000 persones, i tant sigui d'un bàndol com d'un altre, no? I va ser la batalla més important, però també la darrera gran batalla.
0: La darrera gran batalla que va haver-hi.
1: Perquè després de la batalla de l'Ebre, que és com se la coneix, doncs
0: ja va ser tot
1: planer, la retirada, doncs va ser
0: tot, va ser flors i liris i flors fins a arribar a Barcelona, fins a arribar a la frontera.
1: Exacte. Doncs avui, per exemple, redescobrint els llocs que van patir aquesta guerra, se'ns fa difícil imaginar les terribles situacions que s'hi van desenvolupar. El silenci i la pau que actualment s'hi respira conviden a visitar-los i gaudir de l'espai i la natura que ens ofereixen. La Ruta de la Pau és un itinerari circular que utilitza la senyalització dels GR, els camins de gran recorregut, i dels PR, els de petit recorregut, existents a la comarca per realitzar un recorregut que lliga la majoria de punts que van tenir una significació amb la Batalla de l'Ebre. Es pot accedir a la ruta des del poble vell de Corbera d'Ebre, on es pot passejar pels seus carrers i veure les cases enrunades, així com la majestuosa església de Sant Pere, segle XVIII, molt malmesa i fora de culte. Corbera, ja n'han parlat d'altres vegades, doncs, hi ha el poble vell, uh-huh, que s'ha conservat tal com va quedar després de la guerra, sí. tot destrossat.
0: Sí, com Belchite, a Terol, sí, mateix.
1: Exacte. I després, a la part baixa, a la carretera, doncs,
0: es
1: va fer el poble nou. Gandesa, a causa de la seva situació en un nus de comunicacions, va ser el principal objectiu de l'ofensiva dels republicans. Les serres que l'envolten, pàndols i cavalls, foren refugi de soldats i el lloc on es lliuraren les més aferrissades lluites. A la punta alta, 705 metres, de la serra de Pàndols, se troba el monument a la pau promogut per la lleva del Biberó, des d'on es pot gaudir d'una esplèndida panoràmica. La lleva del Biberó, saps què és?
0: Sí, sí. Els famosos que es van endur ben joves,
1: sí,
0: per poder colmatar les manques que hi havia.
1: Sí, i la majoria d'aquests, doncs, van fer la guerra al bàndol republicà i després
0: el servei militar. I això es va tindre que anar a l'altra banda també, perquè que eren molt joves per fer el soldat, quan va arribar l'època normal per fer-ho, es van trobar a l'altra bàndol.
1: Sí, doncs, exacte. Doncs des d'aquí, de la punta alta, es pot arribar fins al Pinell de Brai, on es pot contemplar el celler cooperatiu d'estil modernista.

0: molt a prop d'aquest indret trobem el santuari de la Font Calda. En aquest lloc es pot gaudir d'una curiosa font d'aigua termal de 25 graus centígrads i del plaer d'endinsar-se pels seus estrets a la vora del riu Canaletes. Des d'aquí, resseguint l'antic traçat ferroviari de la línia entre Tortosa i la Puebla de Híjar, s'arriba als municipis de Bot i Prat de Conte. Un altre indret singular per la vista que ofereix i pel seu pas i pel seu passat històric és el mirador del Coll del Moro, des d'on el general Franco dirigí les operacions militars quan el front de l'Ebre es convertí en la principal qüestió d'estat. Des d'aquí s'arriba a Vilalba dels Arcs, on seguint la ruta cap a la Fatarella trobem els Quatre Camins, lloc on es van produir forts enfrontaments durant el contraatac de l'exèrcit franquista.
1: Així és,
0: sí.
1: Terra basada i regada per la sang.
0: Exacte, doncs és, com a anècdota cal destacar que encara avui en dia doncs algun pagès que llaura el tros doncs es troba amb bombes o amb projectils de...
1: amb restes de coses, sí, com a records, diríem, que estan entre la terra. No sé quin lloc de quin poble és de les comarques de les Terres de l'Ebre que hi ha un museu molt important sobre la batalla, al front de l'Ebre. És a Gandesa. Que jo en vaig veure fotografies i descripció per fotografies. Hi ha quantitat de coses i encara es troben quantitat de coses en llocs.
0: I bombes que exploten encara.
1: Bombes que exploten i restes uniformes i coses de gent que s'ha soterrada o que sigui. Bé, anem a escoltar una cançó més, però voilà, hi ha l'emunió de la Ruta de la Paix, disons, una contrepartie pour oublier tout, disons, ces combats, ces guerres, ces morts dans ces régions-là.

0: maintenant senti dans, on va parler des fêtes, les fêtes populaires, disons, dans ces régions. On vous a dit que 12 municipalités forment la comarque, la Terra Alta. Bien sûr, vous pourrez me dire que 12 fêtes dans l'année, c'est suffisant. Mais nous, les Catalans, si c'est 12 fêtes chez nous, on meurt d'ennui. D'abord, non, on ne pourrait pas vivre. C'est pas qu'on meurt, on ne pourrait pas vivre. 12 festes, només en avant, una per cada poble, no. No pot ser, això és una de les coses.
1: Normalment en són dues per poble.
0: Això, doncs bé, es comencem el mes de gener, el 6 o 8, Fira d'Hivern a Batea, el 17, celebració de Sant Antoni a Caseres, Bot, a Fatarella, el poble de Massaluca, que és la Festa Major, el Pinell del Brai, Gandesa i Prat del Comte. Primer dissabte, després de Sant Sebastià, Festa Major a Vilalba dels Arcs. El mes de febrer, 1 i 5, Festa Major de la Candelera i Sant Blai a Bot. El 2 i 5, Festa Major d'Hivern a la Fatarella i Sant Blai. El març, el dia 15, Santa Madrona al poble de Massaluca, tercer diumenge, Romeria a l'ermita de Santa Madrona des d'Arnes i Corbera d'Ebre, Romiatge des d'Hort de Sant Joan a l'ermita de Sant Salvador d'Horta, el 19, Romeria des de Bot a l'ermita de Sant Josep. El mes d'abril, el 6, a Mare de Déu dels Dolors a Vilalba dels Arcs, segona quinzena, Romeria a l'ermita de Sant Francisco a Fatarella i Romeria a l'ermita de Berrús a Vilalba dels Arcs. Festes a la primavera, Hort de Sant Joan, Romiatge a l'ermita de Santa Magdalena, al Pinell del Brai, Romeria a l'ermita de Berrús des de la Pobla de Massaluca i últim diumenge, Romeria a l'ermita de Sant Marc a Corbera d'Ebre. El maig, primer diumenge, Romiatge a l'ermita de la Mare de Déu de la Fontcalda de Gandesa i el dia 15, Sant Isidre a Batea i Vilalba dels Arcs. Sant Isidre, que doncs, abans el Sant Isidre llaurador, doncs, ara és el sant patró dels llauradors, dels pagesos, però van tenir un altre nom. Hi havia un altre sant que era un sant més diferent, però com a castell es va unificar i es va posar doncs, Sant Isidre per tota la gent. El mes de juny, que la mala gent diria la falsa en el puny, sí. Que és la tradició nostra. Però el dia 2, Romeria de l'ermita de la Mare Déu de la Fontcalda a Prat del Comte, el 21, Festa de la Música a Corbera d'Ebre, el 24, Romeria de Sant Joan a Bateas, Sant Joan a Bot, el 29, Sant Pere a Corbera d'Ebre. El juliol, la primera quinzena, celebració de Sant Cristòfol a Batea, Corbera d'Ebre. Segona quinzena, Festa Major de Santa Magdalena a Arnes, celebració de Santa Magdalena a Caseres. El mes d'agost, el primer dissabte, el mes d'agost, que diuen, a les 7 ja és fosc. El primer dissabte, Festa Major d'estiu a Fatarella. El 9 o 12, Festa Major a Sant Llorenç, al Pinell del Brai. 10 i 12, Festa Major a Sant Llorenç, a Vilalba dels Arcs. 15 i 16, celebració de la Mare de Déu d'agost a Batea i festes estiu a Bot. Del 15 al 18, Festa Major de la Mare de Déu d'agost a Corbera d'Ebre. I l'última quinzena, Festa Major a Batea, Caseres, Sant Gil, Sant Raimon i Sant Roc, Prat del Comte. Darrer diumenge, Sant Bartomeu a la Fatarella. I el mes de setembre, primer dissabte, Festa Major a Gandesa. De 7 a 9, Festa del Casal de Cultura al poble de Massaluca. El 8, Mare de Déu de la Misericòrdia, antiga Festa Major a Fatarella. Del 8 a 12, Festa Major a Hort de Sant Joan, Nativitat de la Mare de Déu, últim dissabte, Sant Miquel a Prat del Comte. Donc voilà, c'est un aperçu. Je vous ai parlé de 12 villages. Alors imaginez-vous la quantité de fêtes que je vous ai signalées. Vous me direz, 12 villages, ils sont toujours en fête. Non. Mais c'est pas l'envie qui nous manque. Són les ganes que ens manquen d'estar sempre en festa. Som gent seriosa, som gent que ens agrada treballar, però la festa és la festa. Sí. I ce n'est pas étonnant que quand on peut, on y participe. Et bien sûr, on va vous parler après de la gastronomie parce que, et d'autres choses, parce que la fête s'accompagne toujours avec la gastronomie. Ou disons la gastronomie ou la fête. És un joc de paraules en francès que diríem la festa es fa amb la gastronomia i la gastronomia es festeja, sí. En el sentit de que les coses que són bones es reconeixen i la regió és rica també, és rica amb una cuina sanitosa, una cuina de camp, una cuina de gent del camp, una cuina de pagesia, i aquestes són les cuines potser les més bones, perquè són senzilles i potser no totes, sortosament, però són molt bones. Escoltem una miqueta de música més i som-hi.
2: Bona nit tinguem i benvinguts a casa nostra.
3: Molt bé.
2: Vaiguem passant, que estaran una mica preta dents, però ne caben 10, ne caben 100.
3: Avant.
2: Has vist, Quico, que avui ha vingut un autocar?
1: Sí, home, mira, mira que li he dit vegades, eh? Acovida qui vulgues,
2: o sigui?
1: Acovida qui vulgues, però sobretot que no vinguin tots alhora. Pues bueno, ja estan aquí tots alhora, és igual. Vostès, per això, com si estessin a casa seva.
2: Sí, aviam, facin-se per avant, sí.
1: Facin,
2: los
1: sí.
2: Del fondo, agafen cadires i facin-se per aquí. Sí, que aquí ho veran millor, aquí davant, home.
1: Avant.
2: Va, facin-se per avant.
1: Molt bé, facin-se i facin un traguet.
2: Sí, home.
1: I quatre olives.
2: Sí.
1: Ja n'hi ha prou d'olives.
2: Eh? Olives? No tinguin temor que no se les acabaran les olives, home.
1: Bueno.
2: Que en tinc un munt de posades del dia del Pilar.
1: Molt bé, va. Va, que els cantarem un ratet a aquesta gent. Anem a fer una cançó de treball.
2: Sí, de treball. Sí, ja no s'han fixat en qui treballa en esta casa.
1: Guai, pues de treball, una cançó de plegar olives.
2: Ah, eh? Això mateix, esta sí que és bona, de plegar olives. Fixen-se d'on les pleguen les olives ells, eh? Del plat les pleguen.
1: Molt bé, molt bé. Per a tots vostès, dispensen-lo, eh? Per a tots vostès, la jota de les plegadores d'olives. Que, per cert, diuen que no beuen vi.

0: programma Santi senza parlare di Loli.
1: Sì.
0: Loli è questo che perché ti vuoi tan boh, tan sanitoso che non ti ha lasciato la natura, o potrebbe gente non ci dirà un'altra persona, o sì, una sì, persona també, però in fin, parlano di questo oli, perché gli altri hanno denominato també, sono sì, conosciuti sì, l'oli sì, di questa sì, regione.
2: Doncs l'olivera ha estat des de fa segles l'arbre més característic de la Terra Alta. Això, per exemple, es reflecteix en la gran quantitat d'arbres centenaris i fins i tot algun de mil·lenari, com el perot, que el podem trobar a Horta de Sant Joan. Del fruit d'aquests antics pobladors dels nostres camps s'obtenen avui olis de primera qualitat, molt apreciats arreu del món. La producció d'olives ha estat durant molt de temps un dels cultius principals a la Terra Alta. Avui l'oli que s'extreu té unes característiques d'olor i sabor molt peculiars que permeten enriquir els plats de la vella cuina tradicional catalana. Evidentment, tots els que visiteu la Terra Alta no us estigueu de tastar-lo i degustar així un dels millors productes d'aquesta comarca.
0: Per continuar sobre això, amb l'oli i a la gastronomia. Aquesta Terra Alta és nucli personal important de la vella cuina típica tradicional catalana. El conill amb allioli, els cargols saltats, el senglar, les faves, la perdiu, el caçador i l'ornit amb pebre vermell proclamen uns valors gastronòmics decidits i sense concessió. Cal mencionar especialment la paella de l'hort, cuinada amb immillorable oli d'aquesta geografia, igualment el cuixot. Evitant una cosa com la de vosaltres, no me'n sap gens de greu, al contrari. I els dolços més típics són les casquetes de cabell d'àngel i els ametllats, si bé cal recordar les excedències de la coca fina, el coc de segí, les magdalenes, el coc de mel, la fruita seca, especialment les avellanes, és un altre dels elements característics de la taula i de l'economia comarcal. Per acompanyar l'àpat, els excel·lents vins de denominació d'origen Terra Alta, sobretot el blanc, vi exquisit i generós en graus, de 13 a 16, segons la collita, voilà, de vins que són très généreux, de 13 a 16 degrés, d'après, disons, suivant la saison. Doncs, i l'aiguardent anisat, dit Beata Maria, d'Horta de Sant Joan i d'Arnes, també és notable la mel d'Arnes, Gandesa i Corbera d'Ebre.
1: Sí.
0: Això també en podem testimoniar nosaltres, perquè no hem tingut mel d'aquesta comarca, però del costat mateix, yeah, i és una mel molt sanitosa i molt bona. Doncs voilà, motiu de plus per se desplacer dans cette comarca de les Terres de l'Ebre, i surtout, donc, entre autres, aujourd'hui, puisque nous parlons de la Terra Alta. Hi ha també caça i pesca, ben segur. Però, en fi, sobretot són aquests menjans. Jo, a mi el que m'agrada molt són aquests berenars, amb aquestes amanides, que és una cosa formidable, molt sanitosa també. Nantos a la franja de Ponent, la panyadet, que em deien, en comptes de l'amanida, doncs hi posàvem, posava cogombre, ceba, olives, pebrot, enciam, i després tenim un bocí de xolleta. La xolleta és el pernil,
1: yeah,
0: el pernil que deia nosaltres, i aquest és el berenar típic. I jo us diré que a mi m'agradava anar a berenar a casa, i cuita corrents m'anava a la casa dels oncles, que no estava gaire lluny, a l'hora, per veure si arribava a trobar alguna cosa, i algun tros de pernil sempre en trobava. Doncs veieu, és una de les coses bones. No us d'estranyar que ens agradin aquestes coses tan bones, perquè si no, doncs, no et sembla. Bé, doncs jo crec que pràcticament on peut dire qu'on a fini le programme. Enfin, on pourrait, disons, peut-être, toujours, bon, on a dit la chasse à la pêche, les routes et zones naturelles qu'on a déjà parlé, les fêtes aussi, bien sûr, parce que, et la dénomination d'origine, ces vins délicieux, forts, de ces régions-là, que nous sommes toujours à la radio disponibles. Nous sommes vraiment disponibles. S'il y a quelqu'un qui aurait une bouteille qui traîne par là, doncs non, ara parlant sérieusement, non. Però diem que és bon, el bisbe, i hem
2: excellent.
0: Hem intentat sí, donar sí, a conèixer el que sou, les vostres comarques, sí, les vostres terres, i si alguna vegada, doncs, potser ens ha mancat de seriositat. No ho hem fet en ninguna mala voluntat, ni una mala idea, al contrari, hem intentat de que explicar al màxim. Els diem, doncs, adeu-siau i gràcies per totes les informacions i la gentillesa que he tingut amb nosaltres per poder parlar de les vostres terres. Adeu-siau.
2: Sí, fins aviat a la gent de la Terra Alta i els que ens escolteu, doncs, ens fins al programa que ve.
0: D'acord, doncs, adixats, Plàtula. Adixats. Merci, Plà, per haver demorat a menys alts, punt o xerado i adixats.

0: Bona tarda. Esteu escoltant La Veu de l'Horta.
1: El programa en valencià de Ràdio Occitània.
2: La sebo lengo, la sebo culturo et la sebo musico.
3: Retrouvez tous les mardis le programme valencien de 16 à 17h.

Bona vesprada, doncs avui anem a parlar doncs, de Xaló i, com us he dit, doncs, d'Alacant, però es troba sobretot en la comarca de la Marina Alta. Doncs bé, Xaló, quanta humanitat t'idealitzarà sense conèixer-te. Les teves gens, i tu en especial idiosincràsia, t'identifiquen com a poble tradicional i costumbrista que fa les delícies dels seus visitadors i sobretot aquells els que la inexorabilitat del temps mos sembla nefasta. La teva orografia i paisatge desperten els sentits, deslliguen la imaginació i fan de tu l'arquetip del lloc peculiar i pintoresc. En els teus Passua, Ben Ibrahim, Solana, Tossalet, Bèrnia, etc., es capten les més pures i formoses sensacions, la llum, el color, els sonits i les aromes. Bellesa en suma que eleva i transforma. En les teves nits d'hivern, en el silenci dels teus carrers i en olor a fusta cremada, que desprenen les teves llars, s'evoquen familiars records que acaricien l'espectre de desapareguts costums i qualitats. Els teus estius, perfecta amalgama de festes, heure i treball, et transformen en dinàmic i cosmopòlit i patentitzen els teus acreditats atributs d'hospitalitat i generositat. La teva religiositat, en aquesta destacada devoció mariana Costentes i que et permet conservar els transcendentals valors morals de tota la societat, necessita per mantenir-se en el miracle de seguir vivint en il·lusió i esperança. Tu representes el permanent, el intemporal, i la teva imatge rural motejada de progrés fa de tu més fidel paradigma del poble ideal. El teu enclau geogràfic, les teves comunicacions, la teva configuració natural, els teus mitjans de vida i, en definitiva, el teu sistema són receptius i compatibles en el desenvolupament socioeconòmic del teu entorn i del teu desenvolupament. Tu, en definitiva, projectes essenciada qualitat de vida integral, tan ausent en la metròpolis, capacitat de subsistència, excedent d'espai i vital, aire, sol, equilibri ecològic, natura, mística, progrés, llevant, etc. Tots ells fonamentals per reeixir esa felicitat que és de les lleis divines de tot ser humà anhela poder tindre. Eixes virtuts i qualitats et converteixen en quelcom de terapèutic, quasi miraculós, pels que escapem de l'agobi de les grans ciutats buscant la pau i descans. Per això, a l'arribar a tu, Passua, i contemplar al mitjà, el meu esperit s'eleva i venen al meu pensar aquelles estrofes de Machado en el seu cant de València i que te van com un anell al dit. Això ho deia en Francisco Alonso González parlant del poble.

seu terme municipal, doncs, limita al nord amb Pedreguer i Alcalalí, i a l'est amb Llíber i Benissa, a l'oest amb Alcalalí i Taverna, i al sud amb Callosa d'en Sarrià i Altea. El riu Xaló, Gorgós, travessa el terme municipal en la seva part septentrional, discorrent d'oest a est. El riu neix a Faixeca i recorre 55 quilòmetres fins a la seva eixida a Xàbia. A excepció de la planura en què s'assenta la vila, el terme té un relleu molt accidentat. Serra de Bèrnia, 1.128 metres, Serra del Ferrer, 889, el Castell d'Aixa, 608, el Penyó de la Mica, 506. Xaló disfruta d'un clima eminentment mediterrani d'hiverns suaus i estius calorosos i xafagosos, i tot siguen les precipitacions irregulars, encara que més abundoses del normal degut a l'efecte geogràfic. Doncs, i amb la típica sequera de l'estiu. Aquesta quantitat es considera suficient per treballar els conreus locals i suposa que el clima no sigui húmed. Amb unes temperatures 10 graus en hivern, perdó, i 25 i 30 en l'estiu, un microclima d'un paisatge d'una extraordinària bellesa, sobretot el mes de febrer, en què comencen a florir, és ametllers. La seva vegetació natural, el bosc alt, està format quasi exclusivament per extensions de pi i carrasc, amb existència d'algunes roures que es presenten disperses i aïllades, sempre alçades superiors a 250. El munt baix, o matolls, està format per mates bastant despeses. Podem destacar el coscoll, que és la mata més abundosa de la zona de muntanya. La vegetació subserial és molt estesa, abundant sobretot en les aviandes, el romaní, el timó, la menta, direm molt generalitzat, el margalló, sobretot en les zones més sovejades, així com altres plantes espinoses, especialment doncs, les arcebagues. Les esbergers es troben molt sovint en els marges dels bancals. L'espart és poc abundós. També són bastant freqüents i molt fàcils de trobar dos plantes d'origen exòtic, però que ja s'han marginades en aquestes terres, que es tracta de les figues de moro i la pita. En les calces del riu i en els barrancs és numerosa la presència de la delfa, i en les ribes del riu sol posar-se ben alineat una cosa de l'altra els canyars, cosa molt típica de les nostres rius i les nostres contrades. Vous suivez tout le long des rivières et vous voyez tout de suite les canes, disons, quelque chose de típico, on en trobem per perdó, els canyars, els canyissars, una cosa que sense ells jo crec que moltes coses de la nostra cultura no haurien pogut ser possibles.

Solo dona el nom a una vall de les vares existents en les serres de la Marina de Bacollà, que comprèn també el municipi de Llíber. El territori va acollir diverses cultures prehistòriques que varen deixar la seva petjada en punts com la Cova de les Meravelles i les cimes de la Solana. Tampoc falten els vestigis de l'època romana. El domini àrab durà més de 500 anys, des de principis del segle VII fins a mitjans del segle XIII. En aquesta època varen existir en el que és ara el municipi de Xaló dos castells àrabs, el de Aixa, llevat en la cima de la serra de la Solana, de que encara es conserven restos i el que coronava la serra de Bèrnia, de que no queden vestigis, estava més amunt del fort del segle XVI. Cada castell dominava un terme castral, la vall de Xaló i de Maserov, respectivament. La població d'ambdues es repartia en el segle XIII entre numeroses alqueries, dels quals els noms han perdurat en la toponomia de les partides rurals, Cau, Cuta, Murta, Benibrai, etc. Vers l'any 1244, el rei Jaume I va conquerir les terres i foren incorporades al regne cristià de València, encara que continuaren poblant-les els musulmans o mudejars. Durant la gran revolta mudejar de 1248, el moro Al-Azhaq es va apoderar temporalment del castell de Aixa. En 1268, Jaume I va fer mercè d'Aixa i el seu terme a la seva amant Berenguela. I a morir aquella sense descendència, la propietat va tornar a revertir a la corona. Cap al 1300, el rei Jaume II concedí la vall de Xaló a altra dama, Constança, però ben aviat la va vendre el cavaller Bernat de Sarrià. En 1323 fou donada a l'infant Don Pere, el qual poc després va deixar a Hug de Cardona. Joan Martorell, autor de Tirant lo Blanc, va tindre possessions en la vall. Posteriorment, el feude va recaure en la casa de Ixer o Ixar. La baronia comprendia després Xaló, a Llíber i Benibrai.

0: fara la ganya.
1: Les mudéjars foren laboriosos pagesos, segons una escritura de 1472. Dos moros que representaven els aljames de la vall de Xaló varen vendre un cristià de Xàbia, factor d'un mercader de València, 100 quintals de passa, producte que durant segles fou la base de l'economia local. Arrel del decret reial de 1526, que obligava els mudéjars a rebre el bateig, els de Xaló es varen refugiar a Bèrnia, però varen tindre que plegar-se a dita imposició. Varen romandre com a cristians nous fins que amb el decret d'expulsió de 1609 i després de sublevar-se i fer-se forts al penyal de l'Agar, foren reduïts per les tropes cristianes i embarcats cap a Àfrica del Nord sense cap altra explicació. El vall de Xaló quedà deshabitada, però en 1610 el baró la repoblà en pagesos mallorquins, sobretot procedents de Santa Margarida i Lluc Major. Els seus descendents varen prendre part activa en la segona Germania, la revolta pagesa de 1638, motivada per els abusos senyorials. Durant el segle XVIII, la població local quasi es quadriplicà. En el seu testament, la duquesa del Modovar i baronesa de Xaló, morta en 1814, va dotar d'escoles i altres beneficis a la vila, entre ells la nova església que fou concluïda en 1831, a les seves expenses i amb esforç popular. Per a llavors, fou abolida la jurisdicció senyorial i tanmateix dos antics vasalls efiteutes varen poder accedir al domini ple de les terres que venien treballant. La població continua augmentant i en 1860 Xaló sense el seu màxim històric, 3.318 habitants. El desequilibri entre recursos i població provocà moviments migratoris, primer cap a Argèlia i des de 1889 cap a la República Argentina, on existeix avui encara una numerosa colònia de gens oriundes de Xaló. Actualment el municipi compta amb uns 2.000 habitants.

0: Occitània, l'emoció del país.
1: Ara vos anem a parlar de la Cova del Manzano, situació anomenat Fons del Baró, ubicat en el vessant oriental de la Serra del Ferrer i a poca distància de la capçalera del barranc de Massarof, tributari per la dreta del riu Xaló. Alçada sobre el nivell del mar, 700 metres, coordenades 380 graus del meridià de Madrid. Descripció: un abrigall de grans dimensions i de planta irregular, obert en una paret rocosa d'uns 20 metres d'alçant en marge esquerre del barranc. Manca d'herbe. La superfície de la paret es troba molt erosionada, abundosa les concrecacions calcàries i el despenjat d'alguns antics i altres moderns i el utilitzar les pintures com a blanc d'armes de foc. Personatges històrics vinculats a Xaló. Joanot Martorell. En 1990 tingué una significació especial per al municipi de Xaló i enguany es va commemorar el 5è centenari de la publicació de Tirant lo Blanc. La senyal novel·la de cavalleries escrita per Joanot Martorell, el més il·lustre dels senyors de Xaló. Martorell va nàixer en 1414 dins d'una família que pertanyia a la mitjana noblesa valenciana del segle XV. Del seu pare Francesc Martorell, jurat de València i conseller del rei Martí, va heredar el senyoriu de Xaló. Joanot Martorell començà a escriure el Tirant en 1460. Després de 8 laboriosos anys de dedicació, la mort li va impedir concloure la seva obra. Martí Joan de Galba s'encarregaria d'acabar-la. El Tirant fou considerat per Miquel de Cervantes com el millor llibre del món i un tresor de content i una mina de passatemps. Per commemorar aquest aniversari, l'Ajuntament de Xaló va dar el nom d'aquest escriptor a una nova avinguda. També hi ha la vinculació del poeta Ausias March en el municipi de Xaló. Ausias March, nascut a Gandia en l'any 1397, era el fill del poeta Pere March i de la seva segona muller, Elionor Ripoll. En la seva joventut, Ausias March participà en diverses campanyes militars de Cerdanya de Còrsega. En 1437 es va casar amb la germana del novel·lista Joanot Martorell, Isabel Martorell, i com a dot del matrimoni va rebre les alqueries de Cuca, Traella i Ràfol de Vall de Xaló, que pertanyien al senyoriu dels Martorell. Isabel va morir 2 anys de casada sense deixar descendència. I d'aquella llavors, les alqueries estaven habitades per moros que van retre homenatge a Ausias March i varen exigir que jurés de respectar les lleis musulmanes. El nostre poeta va tindre que accedir a les seues peticions.

Anem a parlar també de Bernat de Sarrià. El 14 d'abril de l'any 1300, en Bernat de Sarrià va adquirir per compra al rei Jaume II el senyoriu de Xaló. En Bernat de Sarrià era fill de Vidal de Sarrià, un cavaller que participà activament en la reconquesta del Regne de València. En Bernat de Sarrià fou un personatge molt destacat en la seva època. Va ostentar els càrrecs de conseller reial, amirall de la corona d'Aragó i majordom de la família reial. Va obtindre personals reeixides militars en la presa de la ciutat de Capri, a Itàlia, i en el sotmetament de la illa de Sicília. Va contraure matrimoni amb dona Isabel de Cabrera, amb la que no va tindre fills. Va morir el 31 de desembre de 1335 en el castell de Xàtiva, del que era per a llavors doncs, alcaide. Anem a escoltar una musiqueta més i anem a parlar doncs, dels monuments i passatges entès de la vida de Xaló. Nos avons parlé déjà d'une façon générale de la situació geogràfica, nos avons parlé disons d'une grotte que se trouve pas loin de la ville, nous avons parlé des personnages historiques, disons très attachés à la culture valencienne et à l'histoire en général du pays valencien. On va écouter une musique de plus et on va commencer à parler, disons, de monuments divers de la ville, certaines grottes qui sont très intéressantes aussi à la sortie de la ville, des montagnes qui entourent cette ville, et tout ça, ça va être agréé avec des musiques typiques et traditionnelles de ces régions-là.

arriba a les festes. Xaló, com tot el poble, d'excepcionals caràcters i profundes arrels àrabs, dolç aïllat de les seves tradicions, sap conjugar a la perfecció les festes amb el treball. Per això compta amb un ample calendari festiu per a continuació, per ordre cronològic, us anem a detallar. Les festes es comencen el 5 de gener amb la cabalgata de Reis Mags, el qual organitzen els majorals de Sant Domènec. En febrer, els majorals de la Verge Pobre són els encarregats d'organitzar les carnestoltes o carnavals com a acomiadament jubilós davant d'arribar de l'austera quaresma. L'últim dissabte d'abril, Xaló obre totes les seues portes i finestres a la natura per celebrar el dia del Romer. Un no molt llarg passeig en massa, com un riu de gent, mos conduirà en plena natura al paratge al fons per el costadet Romer i menjar els tradicionals bollos o empanadets. El tercer fi de setmana de mes de juliol es festeixen les festes de moros i cristians, festa novetosa, Xaló, però molt prodigada en les terres i de forta clamor popular. Durant la mateixa, tenen lloc el passacarrers, les revelles i les càbires pregó, i s'acaba amb la desfibar amb els seus vistosos trajes. Les festes en honor al nostre patró Sant Domènec de Guzmán té lloc a primera setmana d'agost, siguent el dia 4 de la festivitat del Sant. Durant les mateixes se celebren numerosos actes, tant religiosos com pagans, destacant bous a la plaça, revelles, desfibar de carrosses, concursos de paelles, concursos esportius, i el dia 14 d'agost, front a l'església, té lloc els tradicionals cants a la Mare de Déu, pobra, interpretats per entusiastes cantants d'hores del poble per la banda musical. El tercer dissabte d'agost, el carrer, anomenat Carrer Darrere, celebra una típica festa anomenada de la coca, on es mengen típiques coques en família o al llarg d'un gran banquet que ocupa tot el carrer en música al viu. I com a acabament dels calendaris festius, tenim una cita importantíssima en honor a la nostra patrona, la Mare Déu Pobre, el tercer dilluns del mes d'octubre, que es festeja el dissabte i el dimarts. Es constitueixen les festes majors religioses de Xaló, destacant la pujada de Benibraïm, on té lloc la reproducció de la trobada de la Mare de Déu, processó amb la imatge d'esta Mare de Déu, revelles, paella gegant en la plaça, danses i la tradicional botifarra. És obvi que, a més, totes les festes esmentades se celebren moltes altres en motius cívics o religiosos, destacant Pasqua, Nadal, el 9 d'octubre, etc., etc. Donc voilà, c'est toujours un amalgame, un mélange très bien dosé des fêtes paganes et religieuses. On n'oublie pas une chose pour faire l'autre. C'est un dosage magnifique, hein, ce qui fait que les gens, ils ont toujours les moyens, disons, de participer à quelque chose. Et en plus, je vous ai dit toujours, le pays valencien, comme d'autres régions, vous me direz, dans beaucoup de pays, mais les gens aiment participer à quelque chose et ils participent. Pas uniquement en tant que personne pour faire la fête, mais en y collaborant, en participant de sa propre personne et en payant de sa propre personne pour que ce soit une réussite, parce que c'est une question d'amour propre. On aime bien s'amuser, mais c'est vrai, il y a toujours cet petit esprit, disons, que la fête de mon village soit meilleure que le village d'à côté, quoi. Et bon, puisque c'est comme ça, on est comme ça, mais on va partir avec la couverture à l'épaule, la mante au col.

Maintenant, nous allons être beaucoup plus sérieux puisque nous allons parler de l'église paroquiale de Chaloux. En la parròquia de Chaloux hem de considerar tres fases clares. La primera, des de la Reconquesta fins a la creació de les parròquies morisques, en 1256-1535. Segons Sanchis Sivera, la parròquia fou creada en el segle XIV. En efecte, un dels documents més antics de la catedral de València mos parla del sinodo diocesà convocat per el bisbe don Ramon de Gaston, en el qual es recolleix en 1316 que concorreix a dit sinod a Ecura d'Exadon. On estaria ubicada la parròquia? Segons l'origen de les actuals parròquies, que en la seva immensa majoria eren alqueries, en aquell llavors la capella origen estava ubicada en els castells cristians, puix que una gran massa d'habitadors eren àrabs que conservaven la seva religió i les seves mesquites i que servien el cul maometà. El nostre vall estava controlat des de l'antic castell musulmà de Aixa, ocupat des del segle XIII pels cristians. En aquest punt arrenca l'origen de la nostra parròquia. Puig era evident que en dit castell de Aixa, que era el principal de la vall, tindria que estar establerta una petita capella amb un sacerdot castrense que acompanyava la guarnició de soldats i famílies cristianes. Mos ho confirma l'actual imatge de la Verge Pobre, de les quals les seves parts més antigues, la cara de la Mare de Déu i del nen, pertanyen probablement en aquesta època. En el segon període, que comprèn des de l'erecció de parròquies morisques fins a l'expulsió 1535 a 1609, observem que les mesquites de Rafol de Chaloux, Llíber i Alcalalí Mosquera són convertides en esglésies cristianes perquè els agermanats forcen el bateig en 1521 a tots els morts residents en el Reialme de València. Això obliga l'emperador a la creació de 160 parròquies en el regne. Quins títols col·locar aquestes noves parròquies? Per no ferir la sensibilitat dels nous convertits, es varen usar personatges que apareixen en el Coran: Joan Bautista, la Mare de Déu, Santa Anna, Sant Miquel. D'ahir, doncs, que la parròquia de Chaloux conserva el títol del Naixement de Maria, Alcalalí, la Visitació, Mosquera, Sant Joan Bautista, i per no fer-ho un més llarg, Sant Miquel en Murba. Això mos porta a concloure que arrel de l'erecció de noves parròquies morisques, passat el temps en 1577, la regla parroquial de Sant Joan de Ribera crea, desfent de Chaloux, la parròquia d'Alcalalí i li dona per anex el nucli de Mosquera i de Vallosa. El mateix ocorrirà amb la desmembració de Parcent, Benigembre, Benissa i la Guard Orban, la parròquia mare de Murba, que és tan antiga com a de Chaloux. El tercer període comprèn des de la repoblació fins als nostres dies, 1610-1982. En aquest temps observem que l'annex de Llíber és erigit vicaria 1806 i posteriorment creat parròquia en 1903. Alcalalí continua el seu caminar de parroquial fins que en el segle XVIII queda despoblat el seu annex de Mosquera. Precisament en aquests temps en què es despobla Mosquera es erigia vicaria a la Llosa de Camacho i es col·loca al front d'ell un vicari i es construeix a l'efecte temple i fosar fins a 1972 es crea parròquia. Totes aquestes parròquies i vicaries van estar servides en els seus corresponents sacerdots, però actualment, dada la raresa del clero, tornen altra vegada a ser servides des de la parròquia mare de Chaloux, siguent el seu capellà o el seu mossèn parroc actual que s'escriveix els seus apunts històrics. És interessant observar que les antigues esglésies han sigut construïdes de nova planta, dada la capacitat i el desenvolupament de la població. Així és construïda la parròquia Mare de Chaloux. El seu temple s'edifica des de 1800 a 1831. El de Alcalalí data del segle XVIII. El de Vallosa també del citat segle. I el de Llíber del segle XIX. En aquest és ha sigut la gestió i el desenvolupament de les parròquies de la Vall de Chaloux.

0: ruta interessant consisteix en eixir de Xador en direcció a Caralí. Durant el transcurs de la mateixa i fins a arribar al pont pel que es creua el riu Xaló, podem observar diferents comerços vinícoles, mel, així com afamats restaurants. Al costat del riu Xaló podem veure el parc natural anomenat Bassut, on tots els dissabtes s'ubica doncs, el mercat de coses velles. Al costat dret de l'esmentat parc, després de creuar el riu per una pitoresca passarel·la, es troba la piscina municipal. Enfront a l'esmentat parc es troba la cooperativa també, Mare Déu, pobre, de fama mundial. Al costat mateix tenim coses més modernes per la gent, igualment conegut en tota la comarca. Després de creuar el pont, a uns 2 quilòmetres de la serra de Barcelona, es troba la cova de l'Esmentat.
1: Radio Occitania.
2: Occitania, 5 euros.
3: Lector de Guàrdia. Novetats editorials amb Manel Alonso Català.
4: En setembre de l'any 2005 va caure en les meues mans l'original que uns mesos més tard seria la primera novel·la d'Urbano Lozano, La màquina ronca. I aleshores vaig tindre la sensació de trobar-me davant d'un narrador amb un gran potencial per desenvolupar i el qual el temps acabaria convertint en un dels novel·listes valencians de la seva generació més sòlids. Al llarg de més de 15 anys he anat seguint amb interès la seva carrera. Fins ara ens ha oferit 6 novel·les que s'han publicat avalades totes amb un premi de prestigi i que venien a corroborar aquella primera impressió meua. La darrera que ha lliurat a impremta ha aconseguit, des del meu humil punt de vista, un nivell de qualitat més que remarcable. Urbano Lozano és un narrador elegant, però no per això contundent quan cal, a qui li agrada construir-se el seu propi model de llengua i a qui no li cauen els anells en enriquir-lo amb localismes, modismes, frases fetes. Amb el pas del temps s'ha convertit en un artesà de la narració molt eficaç, que construeix amb ofici una sòlida estructura interna perquè l'edifici del relat no se'n ressenta. És un magnífic creador de personatges de diversa índole i sempre versemblants. Té una gran capacitat per a crear escenes i per a la descripció d'escenaris, ja siguin urbans o rurals. És un escriptor ben documentat, amb una idea clara del que vol transmetre al lector, i no és d'aquells que cauen ebris de saviesa en el parany de no controlar la dosi d'informació que ofereix al lector i l'embafen amb dades. En la seva darrera novel·la, el títol de la qual és un vers d'una coneguda cançó de Raimon, d'un silenci antic i molt llarg, es conta la història de dues nissagues familiars d'Alginet, en la comarca de la Ribera Alta del Xúquer. Dues trames argumentals en què la veu narrativa, en cada capítol, se centra en un personatge diferent. La narració arranca amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, l'estiu del 1936, però cobreix el segle XX i les dues primeres dècades del segle XXI, més de 100 anys en què es produeixen grans canvis socials, polítics, econòmics, etc. I es passa d'una societat agrària i caciquil a una altra de serveis i globalitzada. Una centúria convulsa, violenta, en la qual els personatges s'enfronten amb més o menys fortuna a l'objectiu de sobreviure i ascendir, si pot ser en l'escala social. Cada personatge té una visió dels esdeveniments que a Urbano Lozano no li ha importat contraposar perquè el lector xutxe i traga les seues conclusions. La mirada de l'autor sobre el segle és dura i va més enllà del relat. Una mirada lúcida, valenta, argumentada, amb moments amb els quals fa un retrat sense embuts de les diverses classes socials i els canvis que es van produint. D'un silenci antic i molt llarg va obtindre el Premi de Narrativa Antoni Bru, Ciutat d'Elx. Una novel·la atractiva que estic convençut que no deixarà cap lector indiferent.
3: Lector de Guàrdia. Novetats editorials amb Manel Alonso Català.

Quan sigui fatigat està i se m'hi de muts, quan hagi de lo cap a un menú i mire de cançús, i dic jo que aniré a la maïsú de l'estranger, que posaré la porta, la porta.

corbillard, je la sens près de moi. Si j'avais

いたします。この電車はのぞみ号新大阪行きです。途中の停車駅は品川、新横浜、名古屋。

Seguissant aquel simplement del compositor francès de la fin del segle XIX et de la debuto del segle XX, escoutant d'Eric Satie, lo 13è del 5 nocturnes, un peu mouvementé, un peu movimentat.

Opera Cabalus Nocturnes de Eric Satie, compositu francés de la fin del segle XIX e de la debuto del segle XX. E seguissant aquel misterius etendrat, escuten Piano, lo cinquième nocturne de 1919.

Per acabar aquella emissió de Preferència Clàssica, i després d'aquell nocturne d'estiu en la Maggiù, que Aaron Copland escribet en 1978, escutant el nocturne número 12 en si bemol minut del compositor neerlandès del segle XIX, Johannes B. van Breer.

0: Abem escutat una sèrie de nocturnes de Eric Satie, Aaron Copland, e finalment lo nocturne número 12 en si bemol minut que Johannes B. Van Breuer escribet en 1837. Sus aco aquel emissiu de preferencio clásico s'acabo, adiciats.
1: Preferenzio Classico. Lo meglio della musica, un'emissione presentata per Esther.

0: Radio Occitanie 89.4 98.3 99.5 106.1
1: 89.4 98.13 99.5 106.1.

0: d'estiu qui trop souvent, hélas, en yo gran ablayada, hiquen de paternaus lo tribau du anad. Quan, du mercès a Ugan, està ubiat los tus camps. Lo rumen capixat, la resim du cambrans, de burret pla sucrat va ple a los tunets, que vas espero que milloc a gran tistet. Per què plures, paisà? De puraia pla grasa que es ple la parque, u trupet de por gras qui s'arraien l'esquia au curtilla, arruquen entre dus bebeners. A la cour castus tem bestia a prime chues, la prova que mas mia t'au comis u bet brau, que sus tremburgué, debout, Jesus la trau, de piqueput, claret, las barriques, rampleres, provisiu, de gauiu et de tinte machères. Per que plures, paisa? Lo soleil que l'usège t'a tu en premier loc, t'a tu l'herbe verdouze et lo herum du floc, lo can du ruchinou et lo meu de l'abeille, t'a tu lo parsa, tout en cambie de paye, t'a tu l'indépendance, t'a tu la libertat. Qu'est-ce que tu m'es têtu et ne spot pas gouvernant, per règlement, patrou, machin contre mestre. Le bon Dieu et le thème soul que sont nos tous mestres. Per que plures, paysa? Oh, que sei plat, paysa, que le mestier que rude. Yevat avant le saut d'une calanite escure, au bos, au camp, au prat, que te caoua manéa. Daya, bouya, rascla, esbeca, henia. Chens espia la relodie. N'as pas cognets pagats, l'aigue que las au putz, l'uscalmi en hangats, l'escole as dues legue et la lutz que lauras. Ta quam martiv eteri, ta omedis cum lugas, cas razum de plura. Que sei per que plures, pramu que lu bestia, qui t'a datan de tribai, avant que si estro, quan se ben au mercat que s'hi arredevau, mes quan va se tau taulé, paga hor ca que cau. La her e los engreix que son trop carestius, e l'estat que s'encanta amb las contribucius, que trobivus buit d'ab capitau plan gra. Tatu, brave paisa, lo tem que i planyacan, que es rasu de plorar. Sé que ta perpera, la rode biruleia, despuche l'or negruse, lo soleil qui clareille, lo tem drines variat que tournera à loc. Crête-me, ne pot durer que stan à barloc, qui da tout lo profiet, au qui nous soumérite, et retira guignora, au qui ha honeste vito. Ui abeni meicla, ta tu que l'usira, a ridance paisa, tout que s'arraniera. Omaggio aus paisa, escribut en 1950. Marcelli de la Heuguera, bajut en 1898 a Gestos, conegut d'ablonum Marcelin Gastelu et Chegur. Saubatero. Entre los tiules, darre la glaise vieia, lo soleil et titets d'ab calurens arrais. Lo printemps ariden, cum unen qui se desveille, apera dus ausets los gaius regalais. Lo gab es mian, la sua aiga pressada, senturei la glera de dus bras amorus, miraie mur real au punt du obaiado que salut de sentier s'en va despietus. Martinez e Huringles en Julio Gaiusa biruleien la ronde d'un sabbat trepatent. La montagna, vestida d'un raube d'espusa, blanco, semble sta iobierto qui atten. Si boulet du passat gusmera lo gusmet, che poderat audi lo candus peleri, bese lo gran Phoebus mestreia sun castet, rebiu e la legende du viei pun lievadis. Lo qui se desce garra, l'oeil a miei esclucat, per la beautat du loc ne sem pot mai paira. De beroi embriagat semba, es miraglat, mes aumendre baga, segu, que tournera. Tout quei heita charma en lo biei saubatera, lo bundio, e los homis que stun de grans ubres. Tabe, nus che l'aime ne bulen che sa terra, si è nus te l'insù, come stu nus te bres.
1: Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb petjada catalana. Catalans als cercles artístics del moviment futurista a Florència. És un article de Marta Feixedes per a la petjada catalana. Itàlia va ser el lloc d'origen d'un dels primers moviments d'avantguàrdia artística, el futurisme. Artistes intel·lectuals d'aquell moviment tenien a la capital de la Toscana dos llocs de trobada, principalment el cafè Giuberose i la taverna Lapi. En aquest ambient és on es van trobar l'any 1914 dos artistes catalans, Rafael Salamarco i Enric C. Ricard, tots dos nascuts a Vilanova i la Geltrú. Durant els 6 mesos en què va durar la seva estada, varen visitar els museus de la ciutat, van assistir a cursos a l'acadèmia i varen relacionar-se amb el cercle d'artistes que es trobaven en aquests locals de Florència. No teníem altra feina que la d'anar a veure museus, visitar els environs i dibuixar una mica a fora o bé a l'acadèmia per als turistes del Viale Milton, escriu Enric Cristòfol Ricard a les seves memòries. Ricard també recorda algunes anècdotes al mateix cafè Giuberose. Un dels del grup s'aixecà amb un vas als dits i esguardant-nos ens va dedicar un Viva Espanya! Sala, impulsiu com era, ja anava a tornar a la salutació, però van fer-ho tots dos plegats. Després d'un precís i immediat, e viva la Catalunya! I entre això i altres visques, ens vam reunir a les taules dels futuristes, que no a les seves fileres. De retorn a Catalunya, Rafael Sala va impulsar la revista Temis, en la qual el número 18 recordava, malgrat les crítiques al moviment futurista, que els futuristes potser no faran rotllo, però són molt simpàtics i entre ells es passa molt bé. La carrera artística dels dos pintors vilanovins portaria a Sala a instal·lar-se a Nova York el 1919 i després a Mèxic el 1923. Ricard, per la seva banda, després de curtes estades a París, Londres, Madrid i Sevilla, tornà al seu poble natal i la seva obra assolí molta popularitat. Actualment, les parets del Giuberose posen en evidència el seu passat com a lloc de trobada d'aquells intel·lectuals i artistes. Entre les nombroses imatges i quadres que les decoren, es pot observar la fotografia d'un grup d'homes en els quals hi ha, entre d'altres, André Breton, Tristan Tzara i Salvador Dalí. Heus ací, hem llegit Catalans als cercles artístics del moviment futurista a Florència, un article de Marta Feixedes per a la petjada catalana, i ho hem escoltat amb música d'Aleix Gaus Bonastre. Podeu trobar més informació de totes aquestes empremtes i moltes més al mapa de petjada catalana i al web petjadacatalana.cat. Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb petjada catalana.

0: Occitanie.
1: Occitanie, 12 ours.
2: Trenquem silencis amb Àngel Roura Massaneda.

0: l'espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngel Roura Massaneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim. Hem patit moltes dones en silenci. Posem veu, per tant, aquesta realitat i trenquem silencis. Avui, micromasclismes, segona part. En el capítol anterior de micromasclismes, exposàvem que Luis Bonino l'any 1990 va encunyar aquest terme per agrupar tots aquells comportaments que intenten reforçar la superioritat dels homes enfront les dones, per mitjà de tretes invisibles i per mitjà de violència tova. Casualitats de la vida. Aquesta setmana passada presentava el llibre Maite Betxe Jo, podria ser tu, i en la conversa que teníem amb les persones assistents va sortir aquest concepte. Una persona manifestà que en un altre entorn i grup de persones on es parlava sobre aquest concepte, micromasclismes, es posava en tela de judici si aquest aspecte micro no és tan micro. És a dir, si el nom podia portar a confusió o a crear una idea errònia, en portar a pensar que si és micro vol dir que és poc important o que causa poc dany. Doncs bé, el mateix autor, Luis Bonino, especifica que aquestes pràctiques de dominació i violència masculina en la vida quotidiana són de l'ordre d'allò micro a la manera de Foucault, d'allò capilar, d'allò gairebé imperceptible, d'allò que està als límits de l'evidència. El prefix micro, insisteix l'autor, va en aquest sentit. Se m'acut una imatge, potser no massa aconseguida, per no fer una mala correlació, diguéssim, entre micro, petit o de poca importància. I en ve la imatge de microscopi, cert, d'allò que podem identificar i veure només a través d'un microscopi i que alhora pot ser un element letal o que pot provocar-nos un gran dany. Com diu Bonino, va decidir també incloure masclisme en el terme que va encunyar, en el micromasclisme, perquè, malgrat ser una paraula de significat ambigu, és a dir, que designa tant la ideologia de la dominació masculina com els comportaments exagerats d'aquesta posició, malgrat aquest significat ambigu, al·ludeix en el llenguatge popular a una connotació negativa dels comportaments d'inferiorització cap a la dona, que era el que ell volia destacar en encunyar aquest terme, micromasclismes. Per què? Per si no ens havia quedat clar, els micromasclismes són microabusos i microviolències que procuren que l'home mantingui la seva pròpia posició de gènere, creant una teranyina, una xarxa, que subtilment atrapa la dona, atempta contra la seva autonomia personal, i si ella no se n'adona, poden passar anys i panys. Com diu l'autor, són unes, entre cometes, armes masculines, o són les, perdó, són les armes, entre cometes, masculines més utilitzades, amb les que s'intenta imposar sense consensuar el propi punt de vista o raó. Comencen des del principi de la relació, de manera suau, i van modelant de mica en mica la llibertat femenina, perquè l'objectiu és anul·lar a la dona com a subjecte. Des de 1990, que va encunyar per primer cop el terme d'ençà, l'autor ha continuat investigant i ha anat definint, redefinint i agrupant els comportaments, de manera que les quatre categories inicials, micromasclismes utilitaris, encoberts de crisi i coercitius, han passat a tres, regrupades en tres categories, és a dir, en micromasclismes coercitius, encoberts i de crisi. I en aquest canvi de categorització exposa no sols quins comportaments o mecanismes utilitza l'home, sinó què implica per a la dona. I en el capítol d'avui ens quedarem en una d'aquestes tres categories reagrupades, és a dir, en els micromasclismes coercitius. En aquests micromasclismes, l'home usa la força o moral, psíquica, econòmica o la seva pròpia personalitat per intentar doblegar la dona, per limitar la seva libertat, per expoliar el pensament, el temps, l'espai i restringir la seva capacitat de decisió. Causen en la dona un gran sentiment de derrota, de pèrdua, d'ineficàcia, de falta de força i incapacitat per defensar les pròpies decisions o raons. A conseqüència d'això, augmenta la inhibició, la desconfiança en una mateixa i baixa l'autoestima. I així ja tenim un major desequilibri de poder en la relació, en la parella. Com ho farà l'home, doncs? Doncs ho farà a través de 1. Intimidació. La intimidació. Aquesta s'exerceix quan ja es té la fama real o creada de persona abusiva o agressiva. Avisa que si no s'obeeix, alguna cosa pot passar. I avisa que està avisant. Moltes vegades aquesta intimidació no és només a través de la paraula, de la veu, sinó amb l'expressió corporal, amb la presència física, amb un determinat gest, amb la mirada, o amb qualsevol altre detall, com un sospir o una inspiració forta, continguda, que es fa palesa a propòsit. Està avisant, està mostrant físicament, amb paraules o expressió corporal, que qui mana és ell, que el control el té ell, que si no es fa d'acord al que ell espera, alguna cosa pot passar o alguna cosa passarà. Per tal que aquestes situacions tinguin realment força i siguin efectives i causin l'efecte que ell vol, en altres moments de no tensió amb la parella s'afanyarà a explicar altres situacions respecte a exparella o companys de feina o família, etc., en les que ha hagut d'actuar, ha hagut de posar les coses a lloc, és a dir, que posa exemples de moments en què s'ha vist portat a fer alguna cosa perquè l'altra persona no sap quin lloc li correspon. Em venen al cap alguns exemples de l'excursor i és cert, en la fase que no hi havia conflicte entre nosaltres, ja s'havia afanyat a explicar-me situacions en les que ell havia utilitzat la intimidació o havia utilitzat la violència per a posar a lloc persones que no sabien el lloc que els corresponia. Mare meva, el que dona la perspectiva, oi? Quan bé va prendre distància de la persona per anar recuperant exemples de situacions que ja eren un indicador que aquella persona era una mala peça. I dic això perquè, com diu l'autor Bonino, són micromasclismes perquè gairebé ens passen desapercebuts. I sí, tota la raó. Continuem. Hem dit, com ho farà l'home? Hem dit, a través de la intimidació. 1. Intimidació. 2. Control de diners. No m'invento res si dic que algunes dones que conec encara a dia d'avui han de justificar tots els moviments dels seus diners, els que guanyen en el seu treball, evidentment, a la seva parella. Altres veuen com el seu sou ingressa al compte bancari conjunt i és la parella qui administra i controla tot moviment. No m'invento res. Les maneres de control són diverses, des de no informar sobre els usos dels diners en comú, des del control de despeses i exigències de detalls. I què passa? Que després, llavors, la dona es veu en la situació de demanar diners a la parella. I també hi queda inclosa en aquest apartat la negació del valor econòmic que suposa el treball domèstic, de criança i de cures, que es considera que és el que toca i no té valor. És el que toca i punt. 2. Control de diners. Anem pel 3. 3. No participació en allò domèstic. Lligat amb el punt anterior, el de la no valoració del treball domèstic i de cures. La consideració de l'espai públic és per a l'home i el domèstic és per a la dona, és un fet. La consideració que l'espai públic toca a l'home i el privat a la dona. Per tant, agafant-se el rol de proveïdor, l'actitud de no fer, no fer, suposa a la dona una sobrecàrrega per omissió d'aquest. No explico res de nou si som persones observadores en quantes llars veiem aquest no fer dels homes. 4. Ús expansiu, abusiu, de l'espai i del temps per a ell. No hi ha negociació d'espais ni de tasques comuns, hi ha una autoadjudicació de facto a la butaca principal del menjador, la cadira més ben situada davant del televisió, el comandament de la televisió, etc. No molestar, que està fent la migdiada després de dinar de diumenge, mentre ella està a la cuina recollint i netejant-ho tot. Us sona? L'utilització del temps lliure. Qui dels dos de la parella no ha de negociar res i utilitza el temps lliure de cap de setmana pels seus hobbies sense consens previ? L'autor Bonino insisteix en que l'home crea temps de descans i diversió a costa de la sobrecàrrega laboral de la dona. Les estadístiques d'ús del temps ens ho diuen. L'home disposa de més temps lliure, de temps per a ell, més temps per a ell que la dona. Per tant, les dades recollides ho diuen, i ho diuen fa anys, i la tendència no es trenca. Alerta. 5. Insistència abusiva. És quan es guanya per cansament. Consisteix en aconseguir el que es vol per insistència. Una persistent insistència que acaba per esgotar la dona i cedir per tal de tenir pau. 6. Imposició d'intimitat és l'acció unidireccional d'apropament per part de l'home quan aquest ho desitja, quan a ell li interessa. És la imposició a la que la dona cedeix. És una mostra més de poder, de desequilibri de poder. Quantes dones, sota voce o en entorns de seguretat, manifesten ahir ell volia tema i vaig haver de cedir? O una frase semblant. Això no és desig mutu. Això no és una voluntat compartida d'intimitat. Això és imposició d'intimitat. I, per desgràcia, massa freqüent. 7. Apel·lació a la superioritat de la lògica dels homes, de l'home. Crec que no m'invento res si dic que alguns homes creuen estar en la raó, en allò cert, tenir la certesa de les coses, i que quan una dona té una altra opinió, en aquest cas la parella, ha de remoure cel i terra per tenir credibilitat i perquè se l'escolti. Perquè d'entrada la raó la tenen ells, aquests alguns homes que han anat. Els costa tenir en compte els sentiments, les alternatives, i donen per suposat que explicar el seu argument ja és directament tenir la raó. És una qüestió de pols de poder que obliga a la dona a tenir molt clar la seva posició, el seu posicionament, si no es vol sotmetre. Aquestes situacions provoquen molta tensió, desgast, una sensació d'impotència i de menys valor davant l'home. La classificació de temes seriosos i altres catalogats de tonteries o ximpleries per part de l'home fa que la dona, en reivindicar i mostrar la seva opinió o els seus sentiments, senti que allò al que fa referència són, entre cometes, ximpleries. No em vinguis amb ximpleries, que jo ja m'encarrego de les coses importants. Ho sona? 8. Presa o abandonament del comandament de la situació. És a dir, decidir sense consultar, anul·lar o canviar, no tenir en compte les decisions de la dona. Per tant, és ell qui té el poder de decisió i no cal ni informar prèviament ni justificar a posteriori. És prendre decisions sense comptar amb la dona en situacions que la involucren a ella. I fins aquí aquests 8 comportaments exposats coercitius. A tall de resum, els micromasclismes coercitius tenen per objectiu doblegar la dona, limitar la seva llibertat, expoliar el pensament, el temps, l'espai i restringir la capacitat de decisió. Com a conseqüència d'això, la dona sent que no té raó, té el sentiment de derrota, ineficàcia, falta de força i de capacitat per defensar les pròpies decisions i raons, i tot això que provoca inhibició, desconfiança en si mateixa i baixa autoestima. D'aquesta manera ha augmentat el desequilibri de poder en la parella. Els micromasclismes han fet la seva feina. Alerta, doncs, alerta. Fins aquí el nostre espai Trenquem Silencis. Recordeu que disposeu del Messenger per posar-vos en contacte amb la Mireia Baeta i a mi mateixa, l'Àngels Roura Massaneda, i també disposeu del correu trenquemsilencis@gmail.com. Les vostres aportacions són molt ben rebudes. Fins la setmana que ve. Molt bona setmana.
1: Trenquem Silencis amb Àngel Roura Massaneda.

vesprà, amics, avui anem a parlar d'un poble, un poble més de les Terres Valencianes, el poble de Quatretonda. I quan diem el poble, doncs, no és perquè la gent s'enfadi, però ja tenim aquest costum. Per nosaltres és sempre el poble. I quan el dit lloc de Quatretonda sia per vostra majestat nomenat, creat i erigit en vila, plau a sa majestat de reial privilegi de 1587.

i mamant del coll podem anar on siga. Parlem també del patrimoni arquitectònic i natural. Dins d'aquest apartat, conegut com patrimoni monumental, destacaríem l'església parroquial del segle XVII, que destacant la portada renaixentista, senzilla però elegant, així com l'esvelta torre campanar, de ser barroc però amb reminiscències del gòtic, tal com passa amb la fàbrica de l'edifici d'una nau entre contraforts. D'època barroca també és l'ermita de Sant Josep, així com la portada d'antiga vila. Dins el casc urbà s'hi poden contemplar encara alguns habitatges d'estil renaixentista, així com un ric conjunt de ceràmica popular devocional coneguda pels santets i retaulets en els carrers. Dins el patrimoni natural destaca el seu conjunt, la Serra de Quatretonda, on s'hi poden trobar paratges de singular bellesa com el barranc de l'aigua de la Falaguera, els escudellers, el castell de Quirella, el Buscarrú, amb la singular pedrera, el Cim, sense oblidar el famós abec de Quatretonda, apte per a la pràctica d'ensenyament de l'espeleologia. Recentment s'ha recuperat per l'esplai la coneguda Font Vella amb el seu llavador, cava, font, per singular situat al barranc de les Fontetes, molt prop de la població. Voilà, enormement de choses, disons, pour aller passer la journée à l'extérieur. Beaucoup de vestiges anciens, parce que je vous dis, la ville n'est ni plus ou moins que conquise aux musulmans par chaque premier conquérant, Jaume premier conquéridor, et depuis cette époque-là, donc Quatretonde, petit à petit, progressa, devient un peu plus grande, chaque fois un peu plus grande, mais toujours en gardant cet esprit, cette tradition et cette façon de bien vivre.

Després d'haver sentit aquesta cançó que ens recorda una vegada més les coses nostres, anem a parlar, anem a obrir un, diguem, una mena de d'article on vaig ser de parlar de fetes, les fetes, perquè jo vos he dit, hi en ha pas una tous les jours, mais hi en ha pas mal, perquè sans elle, on ne pourrait pas vivre, eh? Je vous ai déjà dit, nous sommes comme ça, nous sommes des gens qui nous le font, eh? Per exemple, mes de gener, les festes locals, Sant Antoni del Porquet. Tradicional festivitat valenciana, típica d'una societat d'altres èpoques, poc mecanitzada, que ha anat perdent el seu pes. Aquests darrers anys s'ha recuperat la tradició amb els animals, més de companyia que d'altra cosa, sempre traslladada al cap del mes proper. El 2 de febrer, la Candelera, tradicional festivitat de caire religiós, lligada a la presentació de Jesús en el temple. Aquest dia s'acudia a missa per rebre la candela beneïda i tot seguit els xiquets anaven a fer una rostida a la serra. Modernament, aquesta activitat tradicional, els escolars han recuperat la tradicional celebració del Dia de l'Arbre. Sant Vicent Ferrer, dia dels combregars. Festivitat movible, tot i que no és de caire local, la Quatretonda, des de sempre l'han acceptat el seu tipisme des de la plàtica del valencià de l'homilia per part del rector a la tradicional processó de Sant Pe del Sant pel carrer Sant Vicent. Ja més modernament s'ha incrementat la tradicional representació teatral d'un miracle vicentí per part dels veïns de l'esmentat carrer. Igualment, com moltes poblacions valencianes, continua celebrant-se els combregars per als impedits. Festa de caràcter nacional en què tradicionalment així se celebra el dia de, que s'organitza en diferents grups que puguin governar, perquè sempre hi ha parfois certaines dates, certaines fêtes que très souvent de fois qui sait qui a la mairie, donc il peut influencer pour dire on fait ça ou telle date ou telle... Mais en fait, disons que dans l'ensemble il y a énormément de fêtes typiques, traditionnelles, que heureusement n'ont rien à voir avec, disons, les avatars politiques qui puissent avoir une fois ou les autres dans les traditions du village. Donc voilà, restez avec nous, on va écouter une musique de plus, parce que musique, il y a moltes, des cançons, il y a moltes, et jotes, pour ballar, que vous agradez ballar, n'y a.

la festa del carrer Nou, la festa de la dansa. El segon diumenge de maig, en honor de la Mare de Déu dels Desemparats, se celebra la festa del carrer Nou de la dansa, que durant molts anys ha sigut un dels pocs exemples del manteniment d'aquest típic ball popular, dansa, de la dansa, que començava al caure de vespre al llarg de tot el carrer Nou. Organitzen festers eixits entre els veïns de l'esmentat carrer. La festivitat també de Jesuset de Praga, festa movible de caràcter religiós, organitzada per la confraria de Jesuset de Praga, la més antiga de les actualment actives, destacant la processó on els xiquets porten el tradicional guionet amb la imatge de Jesuset de Praga. Sant Pere, en honor del dit sant del 29 de juny, és la festa més típica de la localitat per a molts comarcans. És una festa típica de bous al carrer, ja que el que diu és vaques i bous corren sols pel poble, que s'omple de barreres durant la nit. El dia 28, a la vesprà, s'hi realitza l'entrada en què corren tots a la vegà. Són tres dies de bous darrerament empilats a quatre. El 10 de juliol, Sant Cristòfol, dia dels transportistes, organitzat per l'Associació de Transportistes del Poble i traslladada, com a tantes altres, a cap de setmana més proper, consistent bàsicament en cavalcada i sopar de germanor, a més de la missa de campanya amb la benedicció de tota classe de vehicles. El 30 de juliol, el Santeig de la Pedra, festa de la cooperativa. Tot i que les darreres dècades ha decaigut molt aquesta festivitat tan celebrada arreu de les Terres Valencianes, la cooperativa vinícola de Quatretonda, sota l'egida d'aquests patrons, organitza la festivitat consistent bàsicament en un sopar, pop amb orquestra, el dia de vespre on reparteix el vi, l'amanida i el cacau i tramús. La festivitat, missa, picadeta d'honor a la tradicional partida de pilota. El 2 d'agost, a Fireta, festa típica dels més menuts, en què durant la vespre nit veuen omplir-se les barraquetes i joguets. Se celebra des dels temps molt antics dins un recorregut que comprèn Benigànim. Dia 1, Quatretonda, dia 2 i Sant Domingo, dia 3, i potser el nom de la fireta resultarà per comparació amb la tradicional i principal fira de Xàtiva, que dona importància al poble des de sempre. Del 6 al 10 de setembre, les festes patronals. En honor dels patrons, Mare de Déu del Roser, Divina Aurora, Sant Josep i Crist, són com la gran majoria de les festes patronals que se celebren arreu de les nostres terres, organitzades pels xics i xiques, fadrines, i ajuntament amb la tradicional, coneguda el programa o llibre de festes, les processons, misses, orquestres i espectacles i varietats, etc. Donc voilà, de fet i de manque pas. De fet, hi ha manque pas dans toute cette région. Altres dies, perquè hi ha aussi des autres journées qui sont ludiques, festives. Donc, hi ha toujours quelque chose. El dia dels fanalets, durant les festes patronals organitzat pel Doresment, els més menuts recorren el poble amb els seus crèsols de meló i ha permís i regals. El dia de la bicicleta, Memorial Joan Maiqués, durant la setmana en què se celebra el dia de la vila. Eixa matinada, les bicicletes recorren els carrers de la població al so de xiulets. Després, esmorzar popular, organitzat per els programa d'animació cultural de l'Ajuntament. I el dia de l'arbre, la jornada de l'arbre aussi, dia tradicional de la comunitat, en què es fa una eixida a un lloc determinat de la serra per plantar diverses espècies autòctones que prou s'haurien de repartir. Després, dinar popular, organitzat pel programa d'animació cultural de l'Ajuntament. Mais voilà, tout ça s'est fini toujours avec des activités et toujours ces repas collectifs organisés et proposés, disons, par la mairie, par différentes associations. Voilà, nous, on joint toujours l'utile à l'agréable. Es va rezar, es va faire la festa, y después es va sopar o es va dinar amb altra gent. Et ça, c'est quelque chose, excusez-moi, mais j'en reviens chaque fois. J'en reviens chaque fois, mais essayez de me comprendre pour nous qui sommes ici. Vous, peut-être, vous n'avez pas tellement connaissance de ce lieu. Mais moi, j'ai juste à fermer les yeux et je me retrouve. Je m'y vois déjà dans une grande table, avec énormément de gens, avec quantité de gens du village, en train de manger, de parler. Après, on commence à chanter. Et après, on a fini de chanter, bon, il faut digérer un peu ce qu'on a mangé. Après, on danse. Et c'est quelque chose de très bien aussi, parce que bon, on peut danser des danses modernes, mais les danses traditionnelles, elles sont toujours d'actualité. Et je

Doncs bé, dins del nostre país, la vila de Quatretonda se situa al sector oriental, com ja us he dit, de la Vall d'Albaida, a mig camí entre les ciutats de Xàtiva i Gandia, i a 76 quilòmetres de la capital, València, des d'on per carretera podem anar per l'interior agarrant l'autovia a la CET de Madrid, la A430, que deixarem a Xàtiva, i d'ací per la comarcal 610, direcció Gandia, i a 13 quilòmetres trobareu Quatretonda. D'altra manera, també per la costa, agarrant l'autopista A7, eixida de Gandia, dia, des d'on a 27 quilòmetres en direcció de Xàtiva trobareu el poble nostre també de Quatretonda. Si agarreu el tren, ben segur, ja no és el mateix, igualment ens traslladarem a les estacions de Xàtiva i Gandia, d'on? Amb les línies d'autobusos Llucentino, des de Xàtiva, u de l'Amistat, des de Gandia, podreu arribar a Quatretonda. Més a prop teniu l'estació de Benigani, a 4 quilòmetres, en la línia de ferrocarril de Xàtiva al Coll, travessant per la Serra Grossa, distància que podeu fer entre altres més en autobús o en bicicleta també, ben segur. Una vegada a Quatretonda, i depenent de l'època, teniu un ventall de possibilitats que seran del gust de les vostres aficions, com per exemple fer un recorregut pel poble contemplant la trama urbana i arquitectònica, i lògicament o millor a peu o en bicicleta. N'hésitez pas, laissez la voiture, allez à pied ou en vélo partout et vous jouerez davantage du paysage et de la tranquillité du village et de ces contrées merveilleuses de la Serra d'Albaida.

Anem a visitar el patrimoni arquitectònic. Cal destacar el nucli vell amb l'antiga plaça Major o l'església, centre social, polític i religiós de la vila, entre altres èpoques, on s'hi podran contemplar l'església barroca amb senzilla però destacada portalada renaixentista, així com l'esvelta torre campanar, també d'època barroca, però amb reminiscències del gòtic valencià tardà. Front a l'església mateixa tenim l'antiga casa de la vila, avui biblioteca pública amb portalada del segle XVII. I de l'arquitectura civil a la mateixa plaça trobarem la casa dels Calatayud i la del tio Felipe Faus, amb detalls renaixentistes, mostres totes del creixement urbà del segle XVI. També podem veure la casa del carrer del Mig, 1691, la casa del Canonge amb la portada de carreu formada un arc de mig punt, i així com l'antiga fàbrica d'aiguardent de don Ernest Alberola i el teatre modern ja del segle XX. Arquitectura modernista en façanes del segle XIX al carrer Nou, i destacant la casa del tio Gallo, i a més de les afores, el conjunt format per l'ermita de Sant Josep i Calvari de Dalt, d'època barroca la primera. Tot un conjunt d'arquitectura rural que s'adorna amb un interessant conjunt de panells ceràmics devocionals dels segles XIII, XIX i XX. Visitar el patrimoni natural també. Si allò que busquen vostès o que busqueu és el contacte amb la natura, la Serra de Quatretonda presenta grans possibilitats amb zones de gran riquesa geològica i paisatgística, potenciades amb un interessant programa de recuperació de les sendes. Destacaríem un recorregut que, atravessant del sud a nord la serra, per un camí que transita pel llit de la Rambla, passa pel corral de la Penyaflor, la casa del barranc de l'aigua, on podem veure una fonteta d'aigües naturals que porta el mateix nom, i passarem després per una zona d'esplai i refugi dita dels engolidors, i de part d'ací divisarem la bellesa plàstica de la Serra del Cim o la imponent penya de la Mola. Continuant el recorregut pel corral de la Bastida, destinada a futur alberg i aula de natura, podrem visitar la cava de la Falaguera i racó del tio Honorio, per a després, travessant el mal pas pels cinc dits dels escudelleres, entrar al Pla de la Mola, zona qualificada com a microreserva de flora, on podrem observar el castell de Quirella, conegut penyot que sembla un castell enlairat, així com una majestuosa serralada de Buscarró, ja en la zona del Pla de la Casa de Corrals. Des d'ací, i enfilant-nos cap a l'estret de Vinya Vella, per l'ombrí de Buscarró, veurem la coneguda pedrera de marbre rosa, d'on pel congost estret extrem al Pla de la Vinya Vella, on s'obri famós badall del mateix nom. L'Alt de l'Edre, des d'ací podrem contemplar els punts importants de la geografia saforenca, tals com el Picallo o Mondover. Capítol Banda mereix la Vent de Quatretonda. Com ja s'ha esmentat, formació càrcica coneguda i buscada pels espeleòlegs, per quan la forma que representa aquesta cavitat la fan perfecta per a la pràctica d'ensenyament d'aquesta modalitat esportiva. Una vent en vora 200 metres de baixada, durant dècades la primera profunditat de terres valencianes i la tercera a nivell de tot l'estat, conquistada el 1953 pel centre excursionista d'Alcoi. Voilà. Un bon parage naturel, un bon endroit naturel aussi, une zone, disons, d'amusement, et c'est la récemment renouvelée Fontbella. Pràcticament a les afores de la població, situada al barranc de les Fonteres, on més de la vida pròpia d'un barranc, podem contemplar allò que s'anomena la cultura de l'aigua i les formes de vida passades o no rebassades. Allí s'hi troben, a més de la dita font, un llavador i una cava de construcció molt, molt, molt, molt antiga.

torreta del mar. Bé, doncs, amics, el nostre programa ha arribat a la seva fi. Vos desitjo una molt bona fi de vesprà. I us dic, doncs, fins al programa que ve. A deixar esplà tot el món de mercis pla per haver demorat a nosaltres. No serà de deixats. I bona vesprà als amics de Quatretonda.

Barnes. Drinky.

curiosity. How a stranger

0: Bona tarda. L'Espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngel Roura Massaneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim, hem patit, moltes persones en silenci. Posem veu a aquesta realitat i trenquem silencis. Avui, un llibre. El llibre de Maria Àngels Cabré, publicat el 2022. La lluita necessària, retrat dels feminismes avui. El capítol 9 d'aquest llibre es titula L'Aliança Mundial del Feminisme i he utilitzat el títol del capítol pel nom del programa d'avui. Aviso, per endavant, que citaré literalment el text de l'autora. Repeteixo, citaré literalment el text de l'autora. Maria Àngels Cabré. Escolteu, per tant, com si fos un fragment d'un audiollibre, això sí, amb la veu de la narradora una mica desgastada, per culpa d'un senyor refredat. Escolteu, doncs, un fragment de l'Aliança Mundial del Feminisme. La globalització, ja qui s'estima més dir-ne mundialització, ha canviat el paradigma sense que hi hagi marxa enrere. Ja no hi ha qui l'aturi. Aquest melange de races i cultures, costums i religions. El que abans semblava que afectava només una societat, un territori, ara ens afecta a tots i totes, siguem qui siguem i on siguem. Pertanyem al que s'ha anomenat el dia global, i ens agradi o no, anem tots i totes al mateix vaixell. De manera que, ara més que mai, no podem oblidar ni un instant l'efecte papallona. És a dir, que si una papallona bat les ales en una punta del planeta, provoca un huracà a l'altra punta. És aquesta la raó que fa que, com mai abans, urgeixi establir unes bases comunes fermes que permetin la convivència des del respecte a les diferències, enteses d'una manera interseccional. Un dels pensadors que fa temps que aposta per aquesta via és l'economista indi Amartya Sen. La filòsofa Natha Nussbaum és molt propera al pensament de Sen. Així, a la teoria de la justícia de Sen, Nussbaum hi suma la mirada sobre les dones i el lloc que ocupen. Com es pot imposar una agenda de justícia social realment justa o tan justa com sigui possible en un món tan accelerat i canviant? Com es pot intervenir de manera global una realitat també global que ens desborda i, dia a dia, mostra les seves costures sagnants fetes d'injustícia, violència, explotació i menyspreu envers els altres? No hi ha més solució que una aposta transversal per recosir les ferides, per sembrar la igualtat. Però no cal inventar cap sistema nou. La resposta la tenim des de fa 3 segles davant dels ulls i es diu feminisme. Perquè a hores d'ara, el feminisme és l'únic moviment global capaç de transformar el món. Em refereixo, per descomptat, a un feminisme inclusiu o global, no a un feminisme fet a la mida de les ambicions de cadascú. En definitiva, em refereixo a un feminisme plural, capaç d'aglutinar-se en una causa general. Urgeix la transformació d'aquest moviment que ha generat enormes suspicàcies al llarg dels segles i encara provoca rebuig en un moviment global. El món ha estat en mans d'homes altament patriarcals que han fet arribar els seus governs despòtics als més alts nivells d'inhumanitat. Guardians del patriarcat, com ara Hitler, Mussolini, Franco, Ceausescu, Trujillo i Idi Amin, han fet del món el regne del terror i del dolor. Ara, els darrers mascles alfa, esperem que siguin els darrers, fan tot el possible per conservar aquest esperit de conquesta, al qual no importen els danys col·laterals. De Donald Trump a Vladimir Putin, homes que cultiven el narcisisme més patològic exhibeixen el seu domini patriarcal. I si en ple segle XXI les dues grans potències històriques, els Estats Units i Rússia, han pogut deixar manar aquests exemples de la pitjor masculinitat, vol dir que no anem bé. La quarta onada ha aconseguit que el feminisme es posi de moda i que les feministes deixem de ser mal vistes. Però no ha aturat ni de lluny la maquinària infernal del patriarcat. D'entre els molts reptes als quals ens enfrontem avui, toca lluitar contra una nova amenaça. El purple washing o rentat violeta. De la mateixa manera que el pink washing, rentat rosa, vol dir donar suport aparent als drets LGTBIQ+, mentre es cometen altres abusos contra els drets humans. El rentat violeta consisteix a fer veure que s'és feminista i que es defensen els valors del feminisme, mentre simplement el que es vol és guanyar la quota feminista d'electorat o de mercat. Convé dissenyar estratègies perquè el rentat violeta no desvirtuï la nostra feina transformadora. Ja em pots dir feminazi. La quarta onada ha internacionalitzat el feminisme i també l'ha fet intergeneracional amb la incorporació d'un munt de joves adeptes. Aquest relleu generacional era necessari, ja que feia temps que les veteranes portaven la batuta. La primera conseqüència ha estat que les feministes ens sentim més fortes perquè ens sentim més acompanyades. La segona, i més i fàcil de predir, que ens han sortit enemics com bolets. Igual que durant la pandèmia han florit els negacionistes i els antivacunes, la quarta onada està sent una fàbrica d'antifeministes i les xarxes socials són el seu cau preferit perquè hi han trobat un ecosistema propici a la seva fòbia, és a dir, la igualtat entre homes i dones. A l'estat espanyol, la criminalització del feminisme va tenir una mostra fefaent quan amb l'esclat de la pandèmia, a les postres de la primavera del 2020, els sectors més recalcitrants van acusar la manifestació del 8 de març d'haver ajudat a la propagació del virus. La casualitat va fer que dies després d'aquesta celebració la pandèmia s'anunciés i el país es mig tanqués, circumstància que van aprofitar injustament els guardians del patriarcat per acusar les feministes. El pensament conservador fa servir qualsevol argúcia per intentar desprestigiar el feminisme. Una de les seves obsessions és repetir com un mantra que les feministes odiem els homes. Quina idea més absurda! En un món eminentment heteropatriarcal, en el qual la majoria de les dones són heterosexuals, per designi social, dir que les feministes odien els homes no se sosté. No, les dones no odiem els homes ni volem eliminar-los, només volem posar fi als seus privilegis, que és una cosa molt diferent. La contraofensiva masclista té així mateix un altre leitmotiv recurrent. Es veu que el món és ple de xiringuitos feministes. No seré jo qui digui que no existeixen, perquè n'he conegut algun, però la majoria de les persones que defensem el feminisme ho fem des de l'altruisme i amb abnegada dedicació. S'està lliurant una guerra ferotge contra les dones que té caràcter mundial i que és una resposta al ressorgiment feminista. S'ha desencadenat una forta reacció contra els moviments progressistes, reacció que inclou atacs contra la ideologia de gènere, contra el feminisme i contra la política identitària, i que serveix per reformar els privilegis en una època de crisi econòmica. Escriu Alison Phillips a Jo sí, tu no, una mirada crítica sobre el feminisme dominant. La ultradreta és la gran defensora del patriarcat, el seu darrer bastió, la seva darrera oportunitat i, per tant, la que més insulta el feminisme. Igual que la Segona República va fer avançar el rellotge d'Espanya, la ultradreta ara aspira a retardar-lo. I no només aquí, sinó arreu on siguin tan idiotes per deixar-los presentar a eleccions i entrar als parlaments. La ultradreta és un fenomen clarament patriarcal. Obeeix perfectament el rebuig tan ben explicat als anys 90 per Susan Faludi a Reacció, la guerra no declarada contra la dona moderna. El retrat de la resposta als moviments d'alliberament dels anys 60 i 70. Una reacció que no era la resposta a l'assoliment de la igualtat de dones i homes, sinó a l'amenaça que aquesta igualtat pogués arribar algun dia. La ultradreta supremacista avorreix el feminisme perquè persegueixen exactament el contrari. El rugit masculinista de l'extrema dreta concentra una bona part d'aquest odi contra les dones i construeix un discurs amb potencial de seducció per als homes blancs enfadats que se senten reconfortats en l'èpica batalla per la recuperació de l'estatus agravat. Diu en el llibre Desarmar la masculinitat, Beatriz Ranea. Així mateix, estic amb Clara Serra quan el seu manual ultravioleta afirma: si el feminismo es hoy un proyecto de futuro, es porque día a día demuestra ser no solamente un muro de contención de los proyectos más reaccionarios y conservadores, sino porque además puede construir futuro. Els i les supremacistes no volen cap igualtat. És per això que s'aixequen contra el feminisme com feres i, per exemple, es neguen a fer un minut de silenci quan assassinen una dona en cas de violència de gènere, o reclamen l'anomenat pin parental a les escoles, segons el qual els progenitors d'una criatura poden decidir què se li ensenya i què no en matèria de gènere. L'escola ha d'educar en valors, i els valors són els que són, no s'escullen a la carta. No ensenyar, per exemple, que el gènere és una construcció social és ensenyar determinisme, biologicisme. No ensenyar, per exemple, diversitat sexoafectiva converteix els nens i les nenes en homòfobs, lesbòfobs i transfòbics. S'imaginen uns pares decidint què s'ensenya a la classe d'història a la seva criatura i què no? Que justament sigui la paraula feminazi la que s'hagi inventat per qüestionar les feministes és una gran ironia. Per sort, qualsevol insult té la capacitat de girar-se contra els que el pronuncien. La ultradreta crida consignes franquistes al nostre Parlament o assalta el Capitoli dels Estats Units, com va fer el gener del 2021, però es veu que les nazis som les feministes. Deia que en l'actualitat la gran enemiga del feminisme és l'ultradreta, però no només. Són enemics del feminisme tots aquells i totes aquelles que no volen perdre els privilegis que atesoren. Des dels membres dels consells d'administració de les empreses multinacionals, que basen la força del treball dels seus operaris en la feina no remunerada que fan les dones d'aquests, consagrades a les cures i a les llars, fins als lectors que no llegeixen mai llibres de dones perquè han decidit per endavant que el que expliquen les dones no els interessa. És especialment dolorós el cas de les dones enemigues del feminisme, que fan servir els seus privilegis, classe alta, raça blanca, estabilitat econòmica o el que sigui, per negar no només la seva pròpia opressió, sinó la de les dones infinitament menys privilegiades que elles. Simone de Beauvoir va batejar com dones pilotes aquelles que, després de triomfar, es prestaven que les fessin servir rebotant-les contra altres dones. Són les que permeten que els homes diguin: veieu, ell ha arribat fins aquí perquè val, si vosaltres no hi arribeu no és per cap discriminació, sinó perquè no valeu prou. Dones, recordeu que el patriarcat us vol separades i enfrontades les unes a les altres. I recordeu també que aneu soles pel carrer, la vostra por és idèntica, sigueu pobres o sigueu riques. Quan aneu pel carrer, la vostra por és la mateixa, blanques o negres, guapes o lletges, triomfadores o fracassades. Fins aquí el capítol de Trenquem Silencis d'aquesta setmana. Sabeu que ens podeu escriure a través del Messenger tant a la Mireia Baeta com a mi, l'Àngels Roro Massaneda, i que també ens podeu escriure al correu del programa, que és trenquemsilencis@gmail.com. Fins la setmana que ve. Bona tarda.
1: Trenquem Silencis amb Àngels Roro Massaneda.

0: Mas per què? Per què m'han pas dit a l'escola?
1: Radio Occitane.
2: Per què m'han parit?
1: L'emoció del país.

Radio Occitanie. L'émotion du pays.

0: Odissiats i al Cop Kevin.
1: Radio Citanio, l'emoció del país.

Bona vespre, amics. Avui vos anem a parlar dins els nostres programes sobre el País Valencià i vos anem a parlar de Gilet, un poble que se troba dins el Camp de Morvedre.

Il y a de sources d'informations sur la situation et l'origine du village. Et je vous parlais par exemple de la première qui a été, prélevée d'une façon, d'une information générale de la comarque. Et il marque sur Gilet la chose suivante. C'était une alquerie mauresque avec des vestiges des anciens peuplements qui abrasse, depuis l'âge des métaux néolithiques. Il fut conquise par Jaume Ier et donnée à Joan Saragossa. Un peu plus tard, passa dans le pouvoir de Bernard de Palau et incorporée à la couronne, fut concédée aux marquises de Lansol, les derniers possédeurs. Francesc Lansol de Romani atorga la carte de population en 1610. La population, que dans le siècle XIX est située entre 400 et 500 habitants, abastava en 1910 el 697. I ha augmentat progressivament durant el segle XX. L'economia s'accentua poc més en el sector secundari, el 40,9%, que en el terciari, el 33,9%, i el primari, en 25,2%. En el 1994, 600.333 lliuretans. Al seu terme, 17,1 quilòmetres quadrats, hi ha el paratge de Sant Esprit, un dels més visitats pels excursionistes dels voltants, on hi ha un convent franciscà de segle XIV, reedificat al XVII, que conté un museu amb l'obra de Josep Benlliure dedicada a Sant Francesc. Ça, c'est une de les zones des origines de la situation du village. Et dans l'autre, par exemple, il nous dit la chose suivante. Le municipi està situat en la província de València, en la comarca del Camp de Morvedre, inclòs així mateix en la subcomarca de la Baronia. Està enclavat en el sud-est de la Serra de Calderona i al costat de la conca del riu Palancià. L'extensió del terme és de 11,3 quilòmetres quadrats, situats a 100 metres sobre el nivell del mar i a una distància de 30 quilòmetres de València i a 6 del nucli de Sagunt, la qual cosa indica la seva situació privilegiada. Estan situats entre muntanyes, però al mateix temps molt prop de la mar. Actualment compta amb uns 2.000 habitants, havent experimentat un gran augment en els darrers 4 anys a causa de la proximitat a València i a Sagunt també, i a l'excel·lent comunicació per carretera amb estos dos. Sent el poble de la subcomarca de la Baronia que s'ha presentat un augment més significatiu i trobant-se actualment en plena expansió pel que fa de la població i construcció de noves vivendes. Doncs voilà, diguem que l'avantatge que hi ha, en plus d'être d'un centre, agricole, très important, l'avantatge que hi ha aussi, c'est d'être pas tellement loin des axes principaux et des deux villes très importantes qui l'entourent, que c'est Sagunt au nord, puisqu'elle fait partie de la comarque de Sagunt, et il n'est pas loin non plus de València, par laquelle on peut y accéder par chemin de fer, et on peut y accéder aussi par la route, chose qui, n'est pas tellement différente et difficile.

0: El municipi, doncs, ja us he dit, es troba en esta part. Està a prop de València i en el que fa relleu i vegetació diu la superfície del terreny és muntanyosa i les altures de les muntanyes arriben fins als 400 metres en la part oest. Les més importants són Xocainet, 437 metres, el Pic de l'Àguera, 441, la Redona o Penya, 427, i el Mont de la Creu, que se troba doncs, a 325 metres. La vegetació natural es caracteritza per l'existència del Pic Carrasc en quasi totes les muntanyes, així com el matoll de Garriga. El clima, vous pouvez vous imaginer, comme je vous ai dit, le climat est très venin d'avant-sambre, disons, assez très chaud l'été et assez suave, disons, d'avant-sambre l'hiver. Le climat caractéristique est le Méditerranée, en mes estius cabrosos, comme vous ai dit, et les hivers temperats, c'est une température mitjana anual des 18,5 graus. Le règim de pluges est prou irregular, però solen dar-se en més freqüència a la tardor i a la primavera. El que fa referència a l'agricultura. La major part de la població s'ha dedicat tradicionalment a l'agricultura, predominant fins als últims anys el cultiu de secà. Actualment s'han anat abandonat el cultiu de secà i s'han fomentat més el de regadiu, sent el més cultivat el taronger. Quan a secà, actualment queden algunes garroferes i algunes oliveres també. El que fa referència a la indústria, ja us he dit, aquesta regió doncs, ha patit un daltabaix bastant gran en el sentit que s'han tancat uns llocs de treball que daven treball doncs, a molta gent de la regió. I doncs, tradicionalment, la indústria de Gilet ja ha estat desenvolupada amb els recursos naturals que posseix, però cal destacar que fins fa uns 20 anys era conegut per la seva gran producció de graneres artesanals, de palma, en la seva majoria, encara que actualment aquest ofici ha anat desapareixent. S'espera que en la propera expansió de la població s'instal·len algunes xicotetes indústries a causa de l'excel·lent situació i comunicació amb la resta dels grans nuclis. I bé, quan voleu anar al País Valencià o voleu baixar d'un lloc i pujar a un altre, doncs esclar, ben segur, ara estem parlant de Gilet. I com arribar a Gilet? Perquè ça, c'est une chose vraiment très importante. On vous parle d'un village, on vous parle des choses, mais comment arriver à ces villages et qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces villages? Pour le moment, si vous avez été sage, je vais vous dire uniquement comment on y arrive. On va écouter des autres musiques après et on va recommencer en vous expliquant la plupart des choses. Maintenant, le village se trouve situé au costat de la carretera nationale 234 Sagunt-Burgos, à 4 km de seu inici a Sagunt. Per a poder enllaçar amb ella, es pot accedir tant des del nord com des del sud per la Nacional 340, que recorreix la costa valenciana de nord a sud o per l'autopista A7 i agarrar l'enllaç a la Nacional 234 al costat de Sagunt. Donc voilà, ça se peut vous situer, disons, de quelle façon on peut accéder a Gilet. Et qu'est-ce que vous en pensez? Puisque vous aimez, d'après ce qu'on a entendu dire ici dans la région de Toulouse, on aime beaucoup cette musique valencienne. On la trouve plus gaie, on la trouve beaucoup plus jolie avec ses guitares, ses laouds et tout ça. Donc, je veux que la gent d'ici, si les agrada les musiques de casa, doncs vos anem a proposar una altra cançoneta, una altra música de casa. Per què no? Som-hi.
1: Ja venen les...

ara anem a parlar d'una breu història del monestir del Sant Esprit. El monestir va ser fundat per Maria de Luna, muller de Martí l'Humà, arran de la pacificació de Sicília. Però això va comptar amb la donació dels terrenys de Jaumeta de Poblet, viuda d'en Pere Guillem, català, senyor de Gilet, el qual va heretar la propietat junt amb la seva filla Joana, confirmant la donació del papa Benedicte XIII a so en l'any 1403. Tota la propietat que correspondia a la donació ocupava la vall de Toliu. El rei Ferran el Catòlic va sol·licitar la cessió del convent a les Trinitàries, accedint al desig de sor Isabel de Villena, però això no va arribar a consumar-se i el monestir va romandre abandonat fins a l'any 1491. En ocasions també es va utilitzar per labors defensives, com al segle XVI, quan es va edificar una torrassa al costat del monestir per defendre's de les incursions dels pirates. Arriba l'any 1679, es va produir el seu entrega al pare Antoni Limàs perquè el convertira en el col·legi de missions, sent el seu primer guardià el mallorquí Miquel Mercior Ferragut. Arriba en 1692, va tindre lloc a la inauguració de l'església actual després d'uns anys d'abandon. Voilà, disons, la seva vicissitud, enfin, on n'a pas encore fini, parce qu'il y a encore des choses à faire, mais c'est un peu, disons, les premières orientations sur les vicissitudes de ces édifices religieux dans la région.

Durant la Guerra de la Independència, els frares van abandonar el convent, convertint-se en un hospital de sang. Arriba el 1813, tornen els frares, i a la desamortització, els extensos pinars passen a mans de l'Estat. El 1835, els frares tornen a abandonar el convent, ocupant-lo novament en 1878, declarant-lo col·legi de missions per a Terra Santa i el Marroc, a Sona en 1889, baix el patronat de la Reial Corona. Després del parèntesis de la Guerra Civil, va cobrar esplendor amb assistència d'un gran nombre de novicis, però actualment ha perdut la seva condició de col·legi. Actualment s'ha instal·lat un museu amb obres i documents interessants, encara que cal assenyalar que, fonamentalment, és avui en dia un lloc de descans. I breument vos parlaré de l'església parroquial de Sant Antoni Abat. Dedicada a este sant, la parròquia va dependre de Sagunt fins a l'any 1533, en el qual es van començar a construir l'església. Consta d'una nau central i dos laterals, existint tres capelles en cada una de les laterals. També té capella de la comunió i sacristia. La superfície total del temple és d'uns 1.000 metres quadrats. Sent la quarta en superfície de la comarca del Camp de Morvedre, la fatxada de l'església es caracteritza per la seva senzillesa i per ser llisa i presenta una decoració de boles de pedra. En el seu interior s'aprecia un decorat renaixentista en el qual s'ha anat desvirtuant amb les successives reparacions, sent els altars laterals d'estil barroc. I la història del temple va molt lligada a un llenç del segle XVI, el qual representa la Mare Déu de l'Estrela i del qual s'explica breument com va arribar fins a l'església de Gilet i com començar a gestar-se el cul d'esta imatge. Voilà, quelque chose aussi, parce que el País Valencià est très attaché dans ses traditions, bien sûr, a des traditions, disons, très, très, très religieuses dans l'ensemble.

Les festes ja lo dijous llarder. La celebració de dijous llarder ha anat perdent intensitat amb el pas del temps. Dijous llarder feia referència al dijous anterior a la Quaresma i a l'abundància de menjar i al beure preves les restriccions religioses que imposava esa Quaresma. A Gilet s'aplicava tots els dijous compresos entre Sant Antoni del Porquet i Dimecres de Cendra, sent allò tradicional de concedir vacació escolar al migdia i dedicar tota la vesprà a eixir a berenar de forma copiosa els llocs típics de muntanya del terme municipal. I a Nostra Senyora dels Àngels se celebra el dia 2 d'agost en el monestir de Sant Esperit, ja que se celebra en totes les congregacions franciscanes. És de tradició molt antiga i va arribar a cobrar gran importància una romeria que se celebrava entorn

aquests dos monestirs. Antigament, a vesprada de la festa, els veïns de Gilet pujaven al monestir amb carros carregats per a passar la nit i els voltants del monestir. Ja Sant Francesc se celebra el dia de Sant Esprit, el 4 d'octubre, amb una romeria en què es congregava numerosos pelegrins de diversos pobles. El dia cobrava especial rellevància litúrgica amb els actes programats pels frares franciscans del convent. I a Sant Antoni de Porquet se celebra el 17 de gener, dient que es portaven els animals fins a la porta de l'església per a ser beneïts i posteriorment celebrar-se una missa i processó. Després d'algun temps en què aquesta tradició pareixia anar-se perdent-se, en els últims anys s'ha anat recuperant novament. Hi ha la Mare de Déu dels Desemparats, la Verge dels Desemparats, la festa de la Mare de Déu dels Desemparats, que s'efectua a la colònia d'estiuejants el diumenge després de les festes patronals. Se celebren diversos actes per commemorar aquesta celebració. És un munt de les festes molt arrelades dins la comunitat valenciana. Una miqueta, un xic més de música d'aquesta, a veure si mos agrada.

Bé, doncs, amics nostres, el nostre programa ha arribat a la seva fi. Vos desitjo que passeu una molt bona fi de vespre i us dic, doncs, fins al programa que ve, el dimarts que ve, si tot va bé. Gràcies per haver estat amb nosaltres i bones festes de Sant Josep per a tota la gent. Adeu.

l'audio de la sfrustila de l'Acme de Léo Delip interprétat per Elina Garanza et Anna Netrebko. Aro Antonín Leopold Dvořák, compositor tchèque, nascut en 1941 per de Pragues e mort a Pragues en 1904. Antonín Dvořák apren en primer lo mestier de masilier, mais l'Euleu comença a estudiar la musique e la composició tabès. Devent un musicien conegut de totes mercès a caucos obres com l'Estat de Nater, las sinfonies, las danses eslavos o la musique de Crambo. Lo mestre tchèque demorarà a Nueva York 3 anys e nous balliera sa plat fameuse sinfonie del mondo nobel numero 9 d'un tananausi, le mouvement allegro con fuoco.